0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: dies per desencallar el conflicte educatiu i evitar que la vaga de professors marqui l'inici de curs. Els docents tornen avui als centres, però per preparar l'arribada dels alumnes, que està prevista per al 8 de setembre. La normalitat, però, no està assegurada, i és que la vaga convocada per l'Assemblea Educativa de Catalunya continua sobre la taula. De fet, no s'ha produït cap acostament entre Educació i els sindicats. El que farà avui el Departament d'Educació, ho farà la consellera Esther Niubó, és presentar alguna de les novetats d'aquest curs, com més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. Un conflicte que seguirem durant tota la nostra programació d'avui i que també farem ressò d'una altra cara de les famílies, la tornada a l'escola, però pel cost. De mitjana, cada alumne suposa una despesa d'uns 500 euros entre llibres, material i uniforme. Aquest serà un dels apunts a l'actualitat d'aquest dilluns, que serà majoritàriament assolellat a Catalunya, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral central, sobretot durant el matí. A partir de migdia també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on pot ploure de forma intermitent, però pot ploure. També ho pot fer a punts de la costa central. I pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran una mica, excepte a les Terres de l'Ebre, i en general es mouran entre els 30 i els 33 graus. Tenim ara a Barcelona 24 graus, a Tarragona 23, 20 a Lleida i a Girona i 14 a Andorra la Vella. Important també és saber com se circula hores ara per la xarxa viària catalana, i ho fem amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada pendents de la retirada del vehicle accidentat a la AP7 a l'altura de Borrassà en direcció Barcelona, que encara provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions. A la mateixa via també recordem que hi ha un vehicle avariat al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, també amb un quilòmetre de lentitud. Cap a la capital catalana també encara continua aquesta congestió aviat habitual, sobretot a les dues rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. Trobem retencions en sentit sud amb circulació intensa a la B20 des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i també al tram d'entre a la B10 des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat, també en direcció a Barcelona, trobem 3 quilòmetres de congestió intermitent per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: La indústria catalana comença a mirar cap a un sector que fins ara havia estat poc explotat, el de la defensa. L'augment de la despesa militar a Europa i el nou escenari geopolític han fet que empreses d'àmbits com l'automoció, la tecnologia o la indústria comencin a veure en aquest sector una via per diversificar la seva activitat i, en alguns casos, garantir llocs de feina amenaçats per la deslocalització. Un dels sectors que més interès està mostrant és precisament l'automoció. Segons el clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, ja hi ha més d'un centenar de companyies interessades en algun projecte relacionat amb la defensa. L'objectiu no és substituir la fabricació de vehicles civils, sinó obrir una nova línia d'activitat a llarg termini. I les xifres apunten que aquest mercat podria créixer de manera significativa. Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona situa actualment el pes de la defensa en el 0,51% del PIB català.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
3: Suscríbete.
6: En Clínicas Servidiges de Barcelona tratamos la obesidad de forma segura y personalizada.
7: Contamos con un equipo multidisciplinar de expertos especialistas y con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334.
6: Clínicas Servidiges. Tu bienestar empieza ahora.
8: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? Muy fácil, acuda a Joyería Goya, en Paseo San Juan 163 Barcelona, y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
4: COPE Cataluña y Andorra.
0: Més informació, escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Bon dia.
9: Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21.

0: només en comunicació radiofònica, televisiva, sinó del dia a dia. No ens enganyem, no ens enganyem. L'any comença l'1 de setembre. L'any comença l'1 de setembre, o el 31 d'agost, en aquest cas. És quan comença l'any. L'any no comença el dia 1 de gener. És quan els crios tornen a classe, és quan tot comença, quan acaben les vacances, és quan comença l'any. És així. És una realitat. És a dir, les propostes que ens fem de cara a l'any nou haurien de ser l'1 de setembre, que també es fan, eh? Allò de, bé, tornaré al gimnàs, intentaré anar... També es fan, però bé. Una de les qüestions, que, i és amb la que començarem, tenim unes quantes, però amb la que començarem, amb les que començarem, bé, abans de tot, benvinguts a los que ens tornat de vacances, felicitats als que la comencen. Dit això, comença un nou curs escolar. Un curs 26-27, que demà els profes ja aniran a fer feina a classe, a preparar el dia 8, que és quan comencen les classes, no? Doncs les dades és que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat, s'han contractat més docents, 1.103, la xifra d'alumnes s'estabilitza, la inversió en centre serà la més alta des del 2008, i el que és veritat també és que els docents, o bona part dels docents, estan i continuen molt, molt enfadats. De fet, aquest matí la consellera, bé, fa res, fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut aquest matí doncs, per explicar com es presenta aquest nou curs escolar amb quatre dades que us acabo de donar, aquestes pinzellades, no? I ho fa, bàsicament, amb dues patates calentes, bullint, d'aquestes que ningú les vol agafar. Ningú la vol... D'una banda, la vaga, de la que en parlarem, vaga de professors que està convocada pel primer dia de classe, el dia 8 de setembre, i de l'altra, les conseqüències de l'error en les proves PISA, que no oblidem que va esclatar enmig de l'agost, quan tothom estava de vacances, va quedar una mica així, però és que la cosa és tan bèstia, és tan greu, és tan... Tothom ho ha fet bé, menys Catalunya, és una cosa de bojos. Bé, començarem pel curs escolar. Queda una setmana. Es pot evitar la vaga? Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
1: Què tal?
0: Espero i desitjo que les teves vacances hagin estat molt agradables.
1: Això sí.
0: Benvinguda i ben tornada.
1: Sí, això sí, però mira com tornem, eh?
0: Sí, sí.
1: Amb problemes aquí enquistats.
0: Amb els lius que hi havia, eh? Comencem a parlar del tema de la vaga, possiblement, no?
1: Sí, doncs em preguntaves això, si es podia evitar la vaga. Ara mateix no està gens clar, eh? Queda exactament això, una setmana perquè comenci el curs, es manté aquesta vaga de professors que denuncien doncs, que no hi ha hagut cap moviment per part del departament. I Educació intenta posar sobre la taula els arguments per defensar que aquest curs no serà com els anteriors. Ja apuntaves tu algunes dades, eh? Hi haurà més personal, més recursos i més places. En total, 1.830 noves dotacions, de les quals 1.103 seran docents. També creixen les aules d'acollida. N'hi haurà 500 més fins a arribar a les 2.141 i s'incorporaran més professionals d'atenció educativa. És un curs a més amb gairebé 1.605.000 alumnes, que són pràcticament els mateixos que l'any passat. Educació també amplia la formació professional amb gairebé 5.000 places noves i suma gairebé 600 places per a infants de 0 a 3 anys. Però també hi ha mesures dirigides directament als professors, que recordem, cobraran 700 euros anuals més i tindran un complement de 50 euros per cada nit que passin fora de casa en colònies o viatges escolars. Però amb tot això que ara estem explicant, ara mateix no ha estat suficient per desactivar la protesta. Recordem que bona part d'aquestes millores responen a dos acords assolits. Sí. Primer, amb Comissions Obreres i UGT, i després amb el sindicat ESPEC, amb els professors de secundària, i en un primer moment també amb USTEC, però els professors, els afiliats a USTEC, van votar en contra i USTEC es va despenjar d'aquest acord.
0: Però recordem que quan es va arribar aquell acord es va posar en referèndum dins dels professors, els d'USTEC van dir que sí, els d'USTEC van dir que no, i el professor de secundària va dir que sí.
1: Van dir que sí, efectivament. El resultat és que la vaga es manté. També 1.300 centres públics han anunciat que no organitzaran sortides ni colònies com a mesura de pressió. I què diu la consellera Esther Niubó? Doncs que reuniran aquesta mateixa setmana amb els sindicats per mirar de trobar una solució.
2: Durant aquesta setmana mantindré, com de fet faig periòdicament, reunions amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial, així com amb els directors i directores de centre, també amb famílies, i les direccions dels serveis territorials faran també contacte amb el món local. I això vol dir que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
1: També diu la consellera que respecta el dret a la vaga, però recorda que hi ha en joc un altre dret i que també és molt important.
2: Però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim, així com també a la mobilitat de la ciutadania. I especialment en un dia com l'inici de curs, un dia que molts nens i nenes doncs, comencen la seva etapa doncs, en una escola, o els altres nens i nenes comencen una nova etapa a un institut i on molts docents doncs, tenen per primera vegada les cares del que seran els seus alumnes a davant. I per tant, vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera.
0: Una mica fa un xantatge, això, emocional, eh?
1: Té un punt de xantatge
0: emocional, això, eh?
1: Quantes jornades de classe ja es van perdre els nens?
0: Moltes. Moltes, però no oblidem una cosa.
1: Igual tothom hauria de fer un exercici de responsabilitat.
0: Sí, però no oblidem una cosa, que tot això, d'estas tempestades, vienen los vientos que se sembraron fa unes temporades i quan ha esclatat d'una manera que a veure si saben parar-ho, eh?
1: Ara, també dic una cosa, també potser que podria fer vaga, però per millorar la qualitat educativa a Catalunya, això és, que això és una altra qüestió.
0: Això és un altre focus de 50.000 entrevistes.
1: Efectivament. En tot cas, aquest compte enrere ja ha començat. Parlàvem, doncs, això, avaluar també la qualitat educativa. I d'això va, no, José Miguel, l'altra patata calenta que té el departament.
0: Sí, senyor, perquè la qualitat és un què? És el segon front que té obert, Esther Niubó. I és el que explicava el de les proves PISA, perquè avui Educació ha fet un pas més. I ja sabíem que a tort o d'hora algú havia de pagar, és a dir, algun cap rodaria. No literalment, enteneu-me. S'ha destituït a la secretària general i d'Educació i obre tres expedients disciplinaris pels errors de la gestió de les proves PISA. Què va passar amb PISA i quines conseqüències té ara aquest error, Iolanda?
1: Doncs mira, si et sembla, recordem, refresquem una mica de memòria què és el que va passar.
0: Perquè és que han vingut de vacances i han posat la ràdio. Què passava en agosto?
1: Efectivament. A veure, el problema aquí, les proves PISA les organitza l'OCDE. El problema va ser la quantitat d'alumnes que van quedar fora de l'avaluació. Catalunya tenia una mostra d'uns 2.545 estudiants de 15 anys, de 51 centres, i gairebé 591 no van arribar a fer la prova. Això representa més del 23% de la mostra, quan l'OCDE fixa en només un 5% el màxim d'exempcions per garantir els resultats, que els resultats siguin representatius. Hi ha una dada que ha donat avui la consellera i que ha estat, o que crec jo que és molt significativa, eh? Només 5 dels 51 centres que van ser escollits van complir amb aquesta taxa d'exempció recomanada. I quins són aquests alumnes que van quedar exclosos? Doncs la majoria tenien necessitats de suport relacionades amb dificultats cognitives, conductuals o emocionals. També n'hi havia 92 amb un domini insuficient de la llengua i 6 amb una discapacitat física. Segons la investigació interna que ja va anunciar el departament, això poc abans, efectivament, pràcticament a l'inici d'agost, els centres no van rebre informació prou precisa sobre quants alumnes podien quedar exempts. Això ho ha remarcat la consellera, no responsabilitza en cap cas els centres i, a més, el problema no es va corregir quan hi havia marge per fer-ho. Fins a 7 vegades l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, va advertir més que la Generalitat, la consellera ha dit al Consell Superior d'Avaluacions que no s'estava complint, no?
0: Aquest, els requisits.
1: Efectivament, de l'OCDE i no es va fer cas. I quines han estat les conseqüències de tot això? Doncs la destitució, efectivament, de la secretària general del departament, de Teresa Sambola. Demà es coneixerà qui ocuparà el seu lloc. La consellera ho desvincula aquest relleu dels errors de les proves, però admet que el cas ha posat sobre la taula problemes de funcionament dins del departament i que ha estat el detonant, en definitiva, per afrontar una nova etapa. Però també s'han obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves, afecten 2 persones funcionàries i un alt càrrec, però sempre del Consell Superior d'Avaluacions. 2 dels expedients serien per una presumpta falta greu, per incompliment dels deures com a funcionaris públics, i el tercer per una presumpta infracció lleu. Ara bé, diu la consellera que es van fer totes aquestes advertències que van arribar al Consell. El Consell diu que les va fer arribar al seu torn als centres, però no hi ha constància d'això. El que sí diu la consellera és que a la cúpula del departament, a ella en definitiva, no els va arribar res.
2: Mai se'n va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA 2025. I en tot cas, com deia abans, finalitza el procés d'aplicació de les proves PISA 25 amb una taxa molt baixa de participació que no es corregeix.
3: Madre mia.
1: Mai li va arribar res, per
3: Madre
1: tant...
3: Madre mia. Clar. Allò, a mi no me llegó nunca nada.
0: Bé, el cas és que, mira, les proves es faran igualment, no comptabilitzaran, però tindrem aquesta xifra, la tindrem, i ja veurem què hi ha, perquè aquí entraríem dins el tema de la qualitat educativa, de com van les coses, com no van les coses, etcètera, etcètera. Yolanda Canales, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé.
0: I ara parlem del tema, de tot el... les inversions que s'han fet en educació, d'aquest augment de les aules d'acollida, els docents contractats, etc. La inversió la més alta del 2008 i també l'enfadament dels professors que encara estan. Parlem del tema des del punt de vista dels sindicats i en parlem amb la Yolanda Segura, que és portaveu d'USTEC. Yolanda, bon dia, benvinguda.
4: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, jo donava unes xifres que es publicaven, us deien, es feien públiques ahir mateix, penso, sobre tot aquest augment de recursos. Com ho veu? Com ho veus tu? Són suficients o són suficients? Hem de rascar una mica o no?
4: Bueno, això és un primer pas endavant que nosaltres doncs celebrem i, de fet, si no fos per tota la pressió que es va fer el curs passat amb doncs el nombre més de 20 vagues, totes les mobilitzacions, tota l'acció, és a dir, tota la pressió del col·lectiu, si no arriba a ser per això, no estaríem parlant d'aquestes xifres ara mateix. Vull dir, estaríem parlant de zero xifra. Per tant, doncs, nosaltres, evidentment, celebrem que hi haguin aquestes passes, ens ho hem guanyat, però no és suficient. No estem solucionant encara les mancances que patim a l'educació, perquè portem tants anys d'infrafinançament que l'acumulació és tan gran que ara necessitem doncs, molts més passos endavant per poder realment tenir el que necessita una educació pública catalana de qualitat i, no? I tot l'alumnat, l'atenció que necessita per realment poder progressar en condicions, no? amb tota la seva potencialitat i amb tota la seva igualtat d'oportunitats. Mira, et dono una xifra.
0: Endavant.
4: El síndic de Greuges, en un informe que va fer, és cert que ara s'hauria d'actualitzar, però ja és un informe que va fer el 2025, estimava en 429,9 milions d'euros l'infrafinançament de l'educació, amb un dèficit estimat de 572,8 euros per alumne de primària i 782,1 euros per alumne de secundària. I aquest informe assenyala més que aquest infrafinançament és especialment intens a l'atenció a la diversitat. Vull dir, això, aquestes xifres són
0: colpidores,
4: Són colpidores. Llavors, perquè és, vull dir, això no és una cosa que nosaltres estem reclamant, perquè sí, sinó dades en mà. Per tant, la pressió sobre els centres és especialment molt evident en un context creixent de vulnerabilitat i desigualtat i necessitem mesures per pal·liar aquesta situació. Que hi ha aquestes passes endavant, fruit d'uns acords que nosaltres no vam signar, però és igual, això es tira endavant, que ha estat gràcies a la lluita col·lectiva, sí, hi són i ho celebrem. Però això no està resolt en la seva totalitat i, per tant, n'hem de continuar parlant, n'hem de continuar negociant i hem de continuar fent passes endavant.
0: Començarem amb vaga, Yolanda?
4: Sí, el dia 8 de setembre tenim una vaga convocada. Nosaltres el dia 13 de juliol ens vam reunir amb la consellera, li vam diguéssim, destacar la importància de continuar en contacte per intentar doncs, arrencar millores, no? O continuar parlant o fer una planificació de totes aquestes millores, sobretot posant el focus en aquest augment de la inversió que s'hauria situat el 6% del PIB en uns anys no gaire futurs, diguéssim, com més prompte millor. No hem tingut més contacte amb la conselleria, És com si, bueno, ja està. I, per tant, nosaltres, doncs, evidentment, aquesta vaga continuarà endavant perquè no s'ha donat cap, diguéssim, no, cap senyal que pugui fer-la tirar enrere. Mm.
0: Hi ha una cosa que em crida l'atenció, Iolanda, és que aquí sembla que cada sindicat va a la seva. Dona aquesta sensació. Des de fora, t'ho dic, perquè uns arriben a un acord, després... és una cosa que dius, ostres, perquè els interessos i els objectius crec que han de ser comuns, no? O són comuns.
4: No. No és ben bé així, eh? Nosaltres...
0: Et parlo d'una sensació,
4: Sí, sí. Bueno, a veure, som sindicats diferents, no? Som sindicats diferents, funcionem de forma diferent, però sí que a l'hora de gestionar doncs, tot el que és la mobilització i establir uns criteris, doncs, arribem a consensos. I això no vol dir que l'USTEC no continuï tenint la seva idiosincràsia com ho tenen la resta de sindicats. No? Cadascú té la seva manera de fer, la seva ideologia, no?, concreta i, per tant, i també una manera de treballar, doncs, particular. Però sí que estem amb una coordinadora de sindicats i ens posem d'acord, evidentment ara amb els sindicats que no hem signat l'acord, perquè són amb els que volem continuar doncs, negociant i volem continuar aconseguint millores més enllà del que ja està acordat, però sí que ens anem coordinant. De fet, abans el juliol ja ens veu reunir amb els altres sindicats i ara tenim una reunió aviat. I, de fet, també assistim a les assemblees, també assistim a l'assemblea d'educació, l'assemblea d'educació. Per tant, estem coordinats, encara que cadascú després també, evidentment, internament treballa pues, en la seva línia.
0: D'acord. Que, per cert, avui sortia un informe sobre les hores extres no remunerades que es fan al país i ha augmentat bastant,
4: augmentat bastant i el professorat encapçalem la llista.
0: Carai, pues...
4: Val? Per tant, imagina't, llavors, quan ens queixem d'això no, i diem que això és una cosa que s'ha de ser reconeguda i que, a més, és un desgast molt gran perquè és que gairebé estàs tot el dia pensant i programant i fent feina més enllà de les teves hores de treball del centre i això és com que ja és normal, no? Es considera normal i si tu et queixes et diuen que et tinguen de gandul, etc. I, bueno, i mil coses més. Llavors, bueno, és una professió que socialment la pròpia administració, els governs sempre no han defensat prou ni han cuidat prou i, clar, això, a més de totes les condicions de treball amb les quals estem sotmesos avui en dia, perquè cada vegada se'ns demanen més responsabilitats i, a més, cada vegada doncs, tenim més dificultats a les aules perquè la complexitat ha crescut exponencialment, la burocràcia també, etc. Tot això genera un malestar molt gran i ha esclatat. I llavors, ara, doncs, evidentment, és molt difícil si no hi ha uns canvis estructurals molt grans que això canviï fàcilment.
0: Doncs tant se bo s'arregli. Sabem com seran les mobilitzacions del dia 8, si hi haurà mobilitzacions?
4: Sí, hi haurà mobilitzacions, però encara les hem d'acabar de perfilar. Ens hem de reunir amb la resta de sindicats i acabar de perfilar doncs, com seran aquestes mobilitzacions. Suposo que també es discutiran les assemblees i conjuntament decidirem el format. Sí.
0: Doncs, Iolanda, segura, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. T'anava a dir feliç inici de curs, però no sé si dir feliç inici de curs.
4: Bueno, res, digues, molta energia.
0: Molta energia, Iolanda, moltes gràcies per atendre'm.
4: De res, moltes gràcies a tu, que vagi bé.
0: Igualment, que vagi molt bé. Doncs bé, d'entrada al 8 sí que hi haurà mobilitzacions, veurem de què estem passant, parlant de quanta convocatòria hi ha per començar el curs. En fi, que al final la cosa, quan ha esclatat, quan el seu moment va esclatar, perquè això no és d'avui per demà, ni tan sols del curs passat, això ja ve de fa molt de temps, fa molts de cursos de reivindicacions, de parlar, de dir, de fer, fins que al final la cosa ha esclatat i ja per aturar tot això, en fi. Va, que de seguida parlarem, canviarem una mica del tema, de seguida parlarem amb Toro Balemas i després ens relaxarem o no fent un petit punt de vista sobre les frutinovel·les. Heu vist les frutinovel·les? És aquests personatges en cap de fruita que dura molt poquet, que surten a les xarxes socials, a TikTok, que estan fets per IA i que estan arrasant. Són clips breus que estan enganxant molt. Bàsicament, és això, és la característica de la telenovela de tota la vida, portada a internet amb via i amb fruites. Increïble. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
10: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
11: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
9: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
10: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
9: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Máster Universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
12: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
13: Estoy viendo la frontera del Tarajal, estoy viendo castillejos y es indescriptible. Aquí hay muchísimas más de 10.000 personas dispersas y te puedo asegurar que ya se ven chavales por la calle deambulando.
14: Desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de COPE.
15: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
16: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
15: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
17: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, l'intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
15: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Bé, estem apurant els darrers dies d'agost i encara que ningú vol pensar, o sí, no sé, setembre ja està aquí, no? I amb això tenim la tornada de classes, llibres, matrícules, assegurança del cotxe... aquesta, una de les... bueno, aunque todo el año a veces es una cuesta, esta sería una de ellas, que es la de setembre. Doncs avui tenim amb nosaltres el nostre expert, en Ori Plata, que ve avui amb una idea molt clara, que aquesta cuesta de setembre es pugui preparar des de ja mateix, pujar-la i sense demanar crèdits. Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más, Barcelona, bienvenido, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Fantástico y muy contento de estar aquí, como siempre.
0: Bueno, vamos a hablar de ese plan B, de esa cuesta, porque septiembre es un mes de gastos por excelencia. ¿Qué papel puede jugar ahí ese oro que tenemos olvidado?
18: Pues efectivamente, septiembre es un mes muy complicado porque hay mucho gasto y es el cada año creo que es el mes en las que las familias descubren el valor que tienen escondido en su cajón, ¿no? Y con esto hablo pues de las joyas, de las cuberterías que están olvidadas en la casa del pueblo y como bien dices, pues se junta la vuelta al cole, las matrículas, los recibos anuales. Y la solución habitual son las típicas tarjetas o los préstamos rápidos, que se pagan unos intereses, por cierto, altísimos, ¿vale? Y las familias pues se dan cuenta de que hay un plan B que está dormido en casa, ¿no? Y son esas joyas que no se usan, el oro roto, la plata, ¿no? Repito, y convertir ese metal que está parado en liquidez no cuesta intereses, no genera deuda tampoco y no compromete a futuro. Entonces, bueno, pues que la gente cada vez se da cuenta de que septiembre es un buen mes, ¿no?, para vender este tipo de joyas que no se usan.
0: Hablando de valor, ¿cuánto puede sacar una familia normal que no tenga grandes joyas, ¿eh? No hablamos de una fortuna en joyas, de ese cajón, por así por poner un poco los pies en el suelo.
18: Pues, a ver, es imposible saberlo porque al final lo que es mucho para ti, igual para alguien es poco, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, José Miguel, es que hoy en día, con el típico anillo que no te pones, pulsera heredada y dos o tres monedas que haya por ahí, tienes un dineral. O sea, estamos hablando de que 4 o 5 mil euros la gente se lleva fácilmente siempre que viene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el precio actual del oro, que ha subido más de un 20% en lo que llevamos en el último año, pues que está por las nubes, ¿no? Entonces, con cuatro cosas, pues ya puedes cubrir perfectamente esos libros, cualquier pago que te venza, etc., ¿no?
0: Y claro, imagino, estaba pensando que imagino que en época de apuros también aparecen los aprovechados, ¿no? Los que se aprovechan precisamente, sí, de la necesidad. ¿Hay alguna advertencia especial que puedas darnos para estas semanas y estas personas?
18: Nada, pues cuidado con lo que comentamos siempre aquí, ¿no? Hay que evitar precisamente estos oportunistas. Como bien dices, la gente sabe lo que pasa en septiembre, que mucha gente acude a vender estas joyas y muchas veces con urgencia. Y yo entiendo que al final no es plato de buen gusto el tener que ir a venderlo y tal. Pues precisamente ahora, más que nunca, lo que recomiendo es hacerlo con calma, ¿no? Y seguir un poco las reglas de oro, precisamente, que son las que siempre hablamos aquí, pues acudir a establecimientos físicos con trayectoria, ¿no? Que te den cierta garantía, que la báscula, algo tan sencillo como la báscula, pues que esté a la vista del cliente cuando pesa sus joyas, ¿no? En tu oro vale más, esto es algo indispensable, que además explicamos los precintos que tienen para que verifiquen que esté al día. Y bueno, pues obviamente que te garanticen la máxima tasación, ¿no? Y que toda la documentación esté bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues desconfiar de los anuncios de dinero fácil inmediato, ¿no? Estos papeles amarillos que vemos por la calle con precios astronómicos y que acudan a un sitio serio y profesional para hacerlo de una forma correcta.
0: Bueno, oye, ya para acabar, ¿qué consejos darías para llegar bien a septiembre?
18: Pues nada, que nadie pasa apuros con el tesoro en el cajón, ¿vale? Antes de pedir un crédito, tirar de tarjeta o lo que sea, pues que tengan en cuenta o simplemente lo valoren, ¿no? Que la tasación siempre es gratuita, no compromete a nada y que ya hemos dicho que la cifra sorprende casi siempre para bien, vaya. Y luego, pues que tengan cuidado, ¿no? Con estos oportunistas que salen precisamente en estos meses, ¿vale? Y que vayan a un sitio pues que les dé la confianza, la transparencia, ¿no? Que siempre es clave y que hablamos. Y bueno, pues que el año, el oro lleva demostrando muchos años que es un valor refugio. Recordar a la gente que los bancos centrales siguen imprimiendo dinero, por eso es que hoy en día vamos con 50 euros al supermercado y no nos llevamos nada. Entonces, para las familias que no necesiten el dinero, también animarles a que protejan su patrimonio y compren oro, ¿vale? Entonces, bueno, que lo pueden hacer a través de nuestra página web, ya lo sabes, y también en Barcelona, una tienda estupenda que tenemos con gente maravillosa, Biel, Leticia y Julián, que de aquí les mando un fuerte abrazo, los van a atender extraordinariamente en la calle París con Muntaner.
0: Y ahí tenéis también la web tuorovalemas.com, tuorovalemas.com, que además está el comparador, el recomendador. Pues ya lo sabéis, antes que crédito rápido, cajón de casa, tasares gratis, y igual septiembre se pasa mucho mejor. Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona, oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
18: Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
7: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
12: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
19: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo.
20: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
21: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
2: Llama al 91-555-5555.
20: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
20: Love, love, love.
21: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
15: Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con su director médico, el doctor Humberto Los Certales, especialista en medicina interna y experto en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido.
22: Buenos días, ¿qué tal?
15: Hoy vamos a hablar de enfermedades degenerativas y las medicinas, la medicina regenerativa, que sería lo que contraponemos a todo esto.
22: Efectivamente, dentro de del campo de la medicina regenerativa están todas las patologías de tipo degenerativo en las cuales está implicada de alguna manera el sistema inmunitario. Son estas patologías autoinmunes, ¿no? Con una base autoinmune, con una base de que el sistema inmunitario, que es el que tiene que reparar, pues se nos ha vuelto en contra. Y entonces lo que hace es degenerar. Y entonces esto tiene solución, y estoy hablando en este caso ya de patologías mucho más importantes, como sobre todo en algunos casos diagnosticados de fibromialgia, que no son tal fibromialgia, sino que son enfermedades degenerativas y relacionadas con un cierto grado de autoinmunidad porque el sistema inmune ha fracasado en su reparación. Entonces, en estos casos de enfermedades degenerativas donde hay implicado el sistema inmunitario, lo que hacemos es inmunomodular, o sea, a través de lo que el cortejo de células inmunomoduladoras, células dendríticas y en algunos casos macrófagos que nos han ayudado mucho, y todas estas células precursoras, somos capaces de modular utilizando una forma muy adecuada. Hemos encontrado un método que desarrollado durante 40 años a nivel internacional, y hemos encontrado un método para poder incentivar a que se autorrepare dándole la información al sistema inmunitario. Nuestro éxito en este caso, evidentemente, muchas veces no se consigue en una primera vuelta, porque claro, tienes que hacer una primera tanda de tratamiento, que normalmente son 2-3 sesiones, y entonces ver un poco la respuesta, ¿no? Me gustaría que en un par de sesiones pudiésemos arreglarlo todo, pero muchas veces, en algunos casos, hemos tenido que insistir. Porque una vez pasado,
15: también depende de la reacción. Cada cuerpo es un mundo y también de la gravedad, del avance de la enfermedad en este caso.
22: Exacto.
15: Y de cada persona, porque a veces cada persona reacciona de diferente manera, ¿no?
22: No, y su sistema trabajará y piensa que a lo mejor a veces hemos tratado a gente que tienen pues 80 años. Entonces, claro, no es lo mismo una persona de 30 años. Por ejemplo, tenemos casos interesantísimos. Con la colitis ulcerosa estamos muy contentos, estamos a punto de publicar un estudio porque hemos encontrado un resultado extraordinario. Hemos podido frenar la patología de forma radical, o sea, que no tiene ni síntomas ni medicación, y además por colonoscopia, cicatrización de todas las lesiones.
15: Pues no vais a perder nada por informaros, si estáis en alguno de estos casos, no vais a perder nada por informaros con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. La primera visita es gratuita, informativa, Medicentra está en la calle Consell de Sens 160, y el teléfono, os doy el teléfono, 93-476-30-55. De todas maneras, en la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es. Doctor Humberto Los Certales, muchísimas gracias.
22: A vosaltres, moltes gràcies.
15: I quan parlem de WhatsApp, parlem d'una monstruosa aplicació de comunicació que s'utilitza per tot, per lo personal i per la feina. Però és que per la feina no ha estat del tot dissenyat. I aquí hi ha uns riscos. En parlem d'això i en parlem amb l'Anna Quintero, CEO d'Òmnio, que han ideat una nova manera de fer les coses. Anna, bon dia, benvinguda.
23: Hola, bon dia.
15: Gràcies. Escolta'm, què feu a Òmnio?
23: Doncs mira, justament amb aquesta introducció m'has donat el peu molt fàcil. Nosaltres ens hem adonat que fer servir el WhatsApp personal de la gent, dels treballadors, no és correcte per molts motius. Alguns ja els has una mica intuït tu, no? El de l'acomiadar o altres accions en el WhatsApp personal no té sentit, i això normalment passa perquè el treballador no té cap altra eina. Això sobretot passa amb treballadors que en anglès se li en diuen els deskless, els que no tenen escritori, els que no tenen un ordinador, els que no fan la feina en una oficina. Doncs imagineu-vos, no? Personal de fàbriques, gent que fa neteja, gent que està recollint fruita, gent que està a les botigues. De fet, ells són majoria. I aquesta gent, com que no tenen dispositiu d'empresa, perquè no té sentit entregar-los un dispositiu, doncs no tenen tecnologia i a vegades, doncs, formal o informalment, les empreses acaben demanant aquest WhatsApp perquè, òbviament, han de coordinar-se i comunicar-se. I vam dir, anem a donar-los una cosa millor que això. I vam fer una eina que és exactament igual que un WhatsApp, és a dir, funciona amb missatgeria instantània perquè sigui molt fàcil d'entendre i molt fàcil de fer servir, però amb totes les garanties i totes les cauteles, tant pel treballador com per l'empresa, perquè sigui segur, sigui conforme a la llei, etc.
0: Per què és tan arriscat utilitzar WhatsApp? Vull dir, quina diferència hi ha? Perquè, doncs mira, WhatsApp ja és un problema de... Ja és una font de problemes, sempre, per moltes qüestions, eh?
23: Per definició,
0: sí, correcte. Per definició, en funció del que expressis a través de WhatsApp, pots tenir un problema perquè és fàcil que hi hagi un malentès. Ja no entro en acomiadaments per WhatsApp perquè això em sembla...
23: Sí, no cal anar al cas greu.
0: Això seria una cosa ja molt extrema, no?
23: Però... Lleu, això és una cosa molt senzilla, sí. Vull dir, això ho entendrà tothom. T'imagina que la meva foto de perfil sóc jo a la platja, no?
0: Vale.
23: I estic jo a la meva foto perfil a la platja. I resulta que em posen en un grup... Mira, si puc parlar amb el meu jefe o la meva jefa, doncs encara pots considerar que això és una conversa privada entre dues persones. Però una pràctica molt habitual... Posem per cas que jo treballo en una botiga a un centre comercial i en aquesta botiga som 30 treballadors i el cap de torn o el responsable de la botiga té un grup dels 30 treballadors on allà es discuteix que si el magatzem està net, que si demà ve la Pepa, que si passat demà tanquem amb més d'hora, que si fem inventari, o sigui, el dia a dia d'una operativa, d'un negoci així, no? A mi em posen en aquell grup de WhatsApp, automàticament el meu telèfon, la meva foto, el meu nom, el que sigui que jo he deixat allà, és visible per 29 persones, a les que jo no he consentit donar aquestes dades, no? Jo no vull que el tio del cap de, jo què sé, del torn de nit vegi la meva foto, o fins i tot si tinc la foto privada, tant és, no vull que tingui la meva dada de contacte i que pugui potencialment, no?
0: Veure la teva foto que estàs en biquini a la platja tranquil·lament prenent el sol, per exemple,
23: no? Sí que és veritat que WhatsApp ha anat sofisticant, no? Els permisos, si te'n vas a un raconet de WhatsApp, pots dir que només et vegi la foto qui té el teu telèfon, la. Hi ha tota una sèrie de complexitats, però de sortida, clar, és que jo ja no vull estar en aquest grup de 30 persones. És que jo no he compartit ni volia compartir el meu telèfon amb aquestes 29 persones. Que una cosa és compartir-ho, què sé jo, amb el grup de l'escola dels pares, que no et queda més remei, no?, per organitzar-ho.
0: Clar, és que hi ha coses... Clar, exacte, sí.
23: Que el problema és el mateix, eh? Vull dir, al final t'acaben posant en un lloc, però bueno, una cosa és que tu ho facis voluntàriament a l'escola com a part de la teva dia a dia de gestió dels nens, l'altra és que per obligació laboral et vegis forçat, entre cometes, a compartir el teu telèfon amb un seguit de gent que són companys de feina, perquè no necessàriament vols que tinguin el teu telèfon, no? Aquesta és com la primera de base.
0: Suposo que també és una qüestió de la informació que es passa, no? Que la informació que es posa dins d'un grup, en aquest cas, no?
23: Són moltes coses, és la informació, són els horaris. És a dir, jo quan estic en un grup de la botiga, doncs una botiga, no sé, per posar aquest exemple que us donava, no? Una botiga, un centre comercial, obre de 9 del matí a 10 de la nit. Allà són moltes hores i no sempre estic treballant. Però el grup de WhatsApp està funcionant sempre. Escolta'm, jo a les 8 del vespre, si sóc del torn de matí, a les 8 del vespre no vull rebre WhatsApps de feina. No vull haver d'estar sentint com els meus companys discuteixen si el magatzem està més net o més brut o si hem de moure les caixes cap aquí o cap allà. Hi ha un seguit de vulnerabilitats que té el fet de que sigui WhatsApp que no protegeixen el treballador ni el seu dret al descans ni el dret a rebre segons què. És a dir, jo no tinc per què rebre, jo què sé, instruccions de feina quan estic de vacances o quan estic senzillament fora del meu horari, no? I després la part d'empresa exactament igual. És a dir, hi ha converses que estan passant doncs, amb unes eines que l'empresa no controla. Si jo envio el meu parte de baixa al meu jefe, si jo envio tot un seguit de documentació que està tota l'estona vivint amb una eina que és de Mark Zuckerberg, que és que ni tan sols la propietat d'aquelles dades és del treballador o de l'empresa.
0: Tu creus, Anna, que som conscients de tot el que posem en un xat de WhatsApp, en aquest cas? Jo parlem de WhatsApp general, de feina, en aquest cas. Tu creus que som conscients de tot això?
23: Jo penso que, en general, el ciutadà a carrer, difícilment, no? Difícilment perquè un no n'és conscient de què passa per darrere. Això no vol dir que Mark Zuckerberg s'estigui mirant els documents que l'Anna li envia, no? A ningú. Però sí que hem de ser molt coherents amb quina és la finalitat de cada eina de les que fem servir. I el WhatsApp no és una eina que ningú hagi dissenyat per l'entorn de feina.
0: Doncs Anna Quintero, CEO d'Òmnio, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet. Molt amable.
23: A vosaltres, moltes gràcies.
0: A tu per atendre'ns. Bé, doncs ara ja tanquem arrere Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar amb el conseller d'Indústria i Treball, el senyor Miquel Samper, sobre la situació industrial a Catalunya, que no és gens dolenta. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem i tornem de seguida.
1: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos un día más, una temporada más aquí en Mediodía COPE. Estamos en Ceuta. ¿Y por qué estamos en Ceuta? Bueno, Ceuta es parte indivisible de España y esa es una de las razones. La segunda de las razones, ustedes la conocen, durante el último mes Ceuta está sufriendo la entrada / invasión de miles de migrantes que entraron en 24 horas, muchos de ellos se fueron y otros muchos se quedaron en esta ciudad. Y lo que estamos viendo, los periodistas que estamos aquí en Ceuta desde hace ya unas cuantas horas, es una ciudad literalmente invivible. Las calles llenas de inmigrantes vagando, los ceutíes refugiados en sus casas, las mujeres y las niñas sin atreverse a andar libremente. Olvídense de las categorías morales que el gobierno quiere establecer, ¿verdad? Una ciudad de 80.000 habitantes no puede tener a 10 o 20.000 adicionales sin una infraestructura y sin una atención necesaria. Este hecho objetivo no señala a buenos y a malos, no es verdad. Este hecho lo que hace es definir el problema que hay que solucionar. El gobierno dice que las leyes exigen trámites que duran años para expulsar a los que han entrado. Se trata de leyes que durante 8 años no han cambiado, sino más bien al contrario, han flexibilizado. Pero cuando este gobierno quiere cambiar la realidad, bien que lo hace, ¿verdad? No es necesario recordar la pandemia, los indultos de los golpistas. Esa claridad, esa urgencia, no se ve ahora en que quienes sufren son españoles en una situación difícil. Españoles inmigrantes. Mira, estoy en el Tarajal. El Tarajal son 3 cosas. Es una playa, es la verja verde de entrada desde Marruecos y es el polígono industrial en el que me puedes escuchar en estos momentos. Cuando entras aquí, te encuentras decenas, centenares de menores. Y es solo la punta del iceberg que me espera dentro de un espacio hasta ahora dedicado a empresas en Ceuta. Mira, frente a mí hay grandes calles largas, llenas de habitáculos hechos de palés de maderas, de neumáticos, de mantas, de plásticos, de trozos de tela, todo lo que han podido conseguir vagando estos críos por las calles. Veo delante de mí, en las azoteas de los polígonos, a menores también avanzando. Están solos. Frente a mí asoman los pies de 1, 2, 3, 4 chavales colgando que llevan ahí sentados 3 horas sin saber qué hacer. Junto a ellos una caravana de Médicos del Mundo y de Cruz Roja que está detrás de mí y que asisten a la cola de migrantes. Aquí son sobre todo menores, menores solos que todavía no han sido identificados, menores solos con hermanos que también son menores y algunas de esas familias. Veo cortes en las piernas, veo cortes en los brazos. Cuento algo más de 1, 2, 3... quizá 5 voluntarios que llevan aquí desde las 9 de la mañana intentando sanar esas heridas. Los menores van de un lado a otro. Algunos llevan un carrito como el de la compra que llenas tú ahora a la vuelta de vacaciones, lleno de lo que van encontrando, porque una botella de plástico les sirve para hacer el tejado de algo que no se puede llamar ni chabola. Porque no se puede llamar ni chabola, ¿verdad? Y además hace calor, hace muchísimo calor. Ellos van en traje de baño, van en ropa de deporte, algunos van con adultos, con una madre, con una hermana, buscan como sea el que el móvil se pueda cargar, alguien que les dé algo de comida, porque aquí solo se da una comida al día. Asoman las garrafas de agua, se lavan como pueden. A ese calor se le suma el olor. El olor es terrorífico porque hacen sus necesidades aquí mismo, donde pueden y como pueden, y las recogen con sus propias manos. Es decir, este es un problema Este es un problema humanitario, este es un problema político, este es un problema de dignidad de país, de ayudar a los ceutíes a recuperar su ciudad, y este es un problema que el gobierno de España ha sido incapaz de atajar. Y estamos viendo de primera mano cómo son incapaces de dar ni una solución a niños, a bebés que estamos viendo en la calle tapados con plásticos que todavía no han podido ser encontrados ni sus nombres ni sus apellidos, ¿verdad? Y que no tienen nada. En España, nos contaban Médicos del Mundo, por primera vez en la historia están asistiendo a una crisis humanitaria. Esto es Mediodía COPE, comenzamos.
4: Pilar García de la Granja.
8: Mediodía COPE.
1: Y lo hacemos como siempre con titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar.
1: Porque están pasando otras cosas este lunes 31 de agosto y tú las tienes todas.
10: Estamos esperando que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre la crisis en Ceuta. Lo hará el próximo jueves en el Congreso y ha tenido una entrevista en la cadena SER donde ha culpado a posibles bulos filtrados desde Israel y desde Rusia a lo que se movió en redes sociales para producirse esta avalancha. Además, es noticia que Italia ha prorrogado otros 15 días los controles a viajeros procedentes de España precisamente por la crisis en Ceuta. Además, los presidentes de las conferencias episcopales de los tres países, de Estados Unidos, México y Canadá, están reunidos en Cuernavaca para debatir y proponer una voz común sobre la migración, la violencia, el fenómeno de las drogas o la inteligencia artificial.
1: Y en la actualidad deportiva, Corrochano, muy buenas tardes, cuéntanos.
11: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Últimas horas del cierre del mercado, el Barcelona ha estado todo el verano en busca de un delantero centro, ha girado finalmente hacia el brasileño Gabriel Jesús, que está a punto de llegar a la ciudad condal. Elena Condis.
24: El delantero centro brasileño de 29 años aterriza hoy a las 3 en Barcelona, pasará las pruebas médicas y después será oficial. Firmará por 2 temporadas más otra opcional. El Barça lo vende como una oportunidad de mercado, una operación relámpago. Pagan 10 millones de euros más variables al Arsenal. Es un 9 puro que no viene a ser titular, pero completa la plantilla tras la salida de Lewandowski y ante la imposibilidad de fichar ahora a Julián. Aunque, atención, insisten desde el club que eso no excluye a Julián y que seguirán intentando su fichaje en enero.
11: Más de mercado, el Racing de Santander ha hecho oficial el traspaso de Sergio Martínez al Real Madrid por 3 millones de euros. El futbolista se incorporará primero al Castilla. Traspaso importante en Europa, Barcola. Ya ha pasado reconocimiento médico con el Liverpool. 145 millones de euros ha costado el futbolista francés. Hoy se completa la jornada de liga con el partido Osasuna-Getafe a las 7 y media y con el Barcelona-Rayo a las 9 y media. Y acabamos de saber que la Comunidad de Madrid ha informado que el Rayo Vallecano-Racing de Santander no se jugará tampoco en Vallecas, apunta a jugarse en Butarque, en Leganés.
1: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
4: Migdia.
25: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. A la tècnica, el Jorge Martínez, i parlem, déu-n'hi-do, la fotografia de Ceuta. Déu-n'hi-do el que hi ha aquí, que ja veurem com acaba tot això, però m'ho explicava molt bé la Pilar, és una qüestió d'agilitat política, de trobar solucions polítiques perquè quan convé ràpidament es troben solucions, o almenys, com a mínim, posar ponts. Bé, nosaltres mirarem cap a casa i mirarem sobre l'actualitat, en aquest cas, industrial, perquè s'han publicat les xifres de les exportacions i importacions a Catalunya i, bé, d'entrada, les exportacions a Catalunya han pujat un 2,9% i les importacions baten rècords. És a dir, més o menys, és el que toca, és una qüestió que nosaltres importem més del que exportem. Però les exportacions han pujat. I això és una bona xifra per la indústria catalana. Aquí tenim uns quants reptes, a part d'aquestes xifres que diuen molt del Batec. De seguida parlarem amb el conseller Miquel Samper, que ens ho explicarà. Però hi ha uns quants reptes, sempre hi ha reptes. Primer, el nivell de resiliència de la indústria a Catalunya davant de tota la geopolítica, que ja no podem parlar de que no ens afecta res. No, ens afecta tot. absolutament tot. La guerra d'Iran ens està afectant clarament. Ens afecta absolutament tot. No només per això, sinó conforme a exportacions, exportacions, els arancels del senyor Trump, etc etc. I després, de cara a futur. De cara a un futur energètic, perquè indústria i energia van de la mà, i de cara a un futur tecnològic. No oblidem que hi ha un projecte cap a Móra la Nova d'un hub tecnològic per fabricar microxips. És una de les propostes que s'han presentat a la Unió Europea per posar aquesta megafactoria a Tarragona, a Terres de l'Ebre. Ostres, si això surt, és un golazo. Seria magnífic perquè, primer, descentralitzaríem tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona i grans hubs anirien cap a altres llocs de Catalunya que falta fan. En parlem d'aquesta situació de la indústria amb el senyor Miquel Samper, conseller d'Indústria i Treball de la Generalitat de Catalunya. Miquel, conseller, bon dia, benvingut.
8: Què tal, com estàs? Què hi ha?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada la fotografia de l'empresa catalana, ostres, és raonablement bona, no?
8: Bueno, tu ho explicaves ara, és a dir, a nivell d'exportacions, a Catalunya pràcticament arriba un 26% de la totalitat de l'estat espanyol i perquè tinguis una dada comparativa, la segona comunitat autònoma en exportacions, que és Madrid, té un 13%. Per tant, el doble d'exportacions que Madrid, que és la segona comunitat, la tercera seria Andalusia, amb un 11,2%. Per tant, això és un indicador important de que en un moment de més complex, complicat, convuls, com el que estem tenint a tot el món, per diversos factors. Primer, doncs, les guerres doncs, que ens colpegen, no? L'Ucraïna i Rússia des de fa més de 5 anys, el conflicte a l'Orient Mitjà i, de forma molt especial, el conflicte aranzelari que el senyor Trump ja fa més d'un any doncs, va engegar i que va tenir una afectació important. No? Això feia pensar doncs, que les exportacions podien patir una reducció i tot el contrari. Han continuat creixent i això és un indicador doncs, del dinamisme, de la resiliència, com tu apuntaves al principi, de la nostra economia. No? És una dada molt important destacar que aquestes exportacions creixen de forma molt especial als països del sud-est asiàtic.
0: Sí.
8: Per exemple, Indonèsia ha crescut un 51,5%.
0: O sigui, això són molt bones dades, no? Perquè és un mercat importantíssim al sud-est
8: asiàtic. Molt bones dades. Això vol dir diversificació. És a dir, això és una resposta claríssima del món empresarial de Catalunya que quan veu que Estats Units, que era un mercat molt rellevant per nosaltres, que encara ho és i ho serà, però diu, ostres, si realment tenim unes dificultats actualment comercials amb Estats Units, el que hem de fer és diversificar.
0: Clar.
8: I van fer-ho de forma automàtica, ràpida, i el que et deia, doncs, Corea del Sud, Vietnam, la Índia, també a l'Àfrica, un continent del qual algun dia podíem parlar una estona i que és un continent doncs, molt, molt emergent, hem tingut un augment molt important, per exemple, en països com Sud-àfrica i Algèria. I fins i tot Amèrica també, no només Estats Units, sinó Estats Units, Canadà, doncs també s'han anat recuperant d'una forma molt important. Només hi ha una petita baixada com a conseqüència del conflicte amb l'Orient Mitjà, precisament l'Orient Mitjà. No? Aquí hi ha hagut una petita baixada i després hi ha una altra que se situa, diguem-ne que seria sectorial, com a conseqüència de la pesta porcina que vam tenir, que estem tenint encara a Catalunya i que hi ha hagut països com Japó, Filipines, la Xina, Suïssa, el Regne Unit, doncs que el no haver territorialitzat les zones afectades per la pesta porcina també tenen una afectació. Però la notícia positiva és que hem crescut amb una dinàmica geopolítica, geoestratègica, geoeconòmica, no gens fàcil, tot el contrari, complicada. Jo crec que a forma de resum es podria dir perfectament que l'empresari català és capaç de fer una diagnosi de la situació que viu al món i, per tant, després d'agafar i dir, doncs, cap a on haig de tirar.
0: Sí.
8: Ara tinc problemes als Estats Units, doncs sud-est asiàtic. I això ho demostren aquestes dades que t'he explicat al principi. Aquests països que han crescut d'una forma brutal, eh? Indonèsia un 51,5%, Corea del Sud un 29,8%, Vietnam un 25,3%, la Índia. Això són els empresaris que agafen i que tenen aquest tipus de decisions que són molt importants.
0: És no posar els ous al mateix cistell, bàsicament. Intentar diversificar.
8: És una frase que faig servir molt sovint.
0: Sí, no, i a més és molt adequada en aquest context que malauradament estem vivint geopolític. Cap on va la indústria catalana? Perquè, clar, un dels reptes possiblement seria un repte energètic, un repte de creixement, de sostenibilitat. Sabem el futur que ha estat molt resilient perquè tot depèn. No som un punt aïllat al planeta, sinó que, com molt bé explicaves, doncs és una qüestió també de situació geopolítica. Però quins són els reptes de futur de la indústria a Catalunya, conseller?
8: Bueno, doncs amb aquest context que és positiu a Catalunya, i vull destacar que és positiu a Catalunya amb un marc de positivitat a tot l'estat espanyol, però que sobresurt Catalunya respecte a la resta de comunitats, i també on hem tingut, doncs, per exemple, creixements del nostre PIB, l'any 25, per exemple, on vam ser la regió d'Europa que més va créixer, no? I per tant, vull destacar que Catalunya, insisteixo, amb aquest binomi entre els empresaris i l'administració, doncs té uns fets diferencials que fan que estigui creixent amb més facilitat que d'altres regions europees, no? Aquest context ha generat que tinguem, per exemple, a dia d'avui, doncs, una base molt important i molt positiva. Et dic tres coses que penso que val la pena destacar. Mm. Una primera, creació d'empreses. El primer semestre es van crear 14.259 societats mercantils. Un 11% interanual més. Això és molt positiu. Pensa, per exemple, que...
0: Aquí hi hauria un repte d'intentar ser hub de creació de xips, intel·ligència artificial, d'aquestes noves tecnologies... Bueno, noves, ja no són tan noves, per ser que Catalunya sigui un punt de referència davant de tot això, no?
8: Bueno, pensa que l'estat espanyol ha presentat una sol·licitud per les gigafactories que han d'haver-hi a tota Europa.
0: Sí.
8: La de l'estat espanyol ha sigut a proposta del govern de la Generalitat de Catalunya, a Móra la Nova. I

0: no és només el que generi la pròpia gigafactoria, sinó tot el món d'economia circular que al voltant se'n generarà. Per tant, això voldrà dir literalment que Terres de l'Ebre passarà a ser una altra qüestió, totalment diferent a l'actual en quant a promoció econòmica d'aquella zona. Ara, recentment, també vam observar doncs, com les antigues dependències d'Aircross, doncs també amb un altre projecte d'intel·ligència artificial, però privat en aquest cas, doncs també tiraven endavant i una empresa, Summer, doncs s'ho quedava, s'ho adjudicava amb la voluntat també d'allà tenir un centre d'intel·ligència artificial. També a Terres de l'Ebre, estic parlant de Flix en aquest cas, no? Què vull dir-te? Home, pinta bé. I en quant a xips i semiconductors, hi havia una llei d'Europa, de la Unió Europea, doncs que no va funcionar excessivament bé, perquè el que pretenia aquesta llei, que crec recordar, no em facis gaire cas, que era de l'any 22, era que tinguéssim la capacitat de generar des d'Europa de fàbrica el 20% de la nostra necessitat en semiconductors. Sí. No? Això no ha estat així. Ara s'està gestant ja una nova llei.
1: Que tot això ve arrel de la crisi, de la pandèmia, conforma tota la crisi que hi va haver de semiconductors, xips. Sí. Bueno, i es vam adonar que Europa estava amb una mà davant i una altra darrere.
0: I que, com amb moltes altres coses, i ara s'ha constatat, hem perdut autonomia estratègica, això ho ha dit el senyor Enrico Letta i el senyor Mario Draghi, i per tant hem de ser capaços de recuperar-ho. No només ha passat en semiconductors, han passat en moltíssimes coses. Taiwan fa semiconductors d'una forma excel·lent, Xina, Estats Units, i per tant nosaltres ens hem de posar les piles. I a Catalunya nosaltres estem fent esforços molt importants doncs per començar per tenir el que es coneix com a mini foundries, petites fàbriques de semiconductors. Sí. Una gran no la pots tenir de forma immediata perquè la seva constitució costa de l'ordre de 22.000 milions d'euros i has de tenir present que tot el PERTE chip de l'any anterior, tot era 12.000, és a dir, la meitat pràcticament que una fàbrica. Per tant, hem de començar amb petites fàbriques, però amb això estem treballant i de forma més ràpida que lenta. Espero poder-te dir un altre dia per telèfon o personalment que tenim la primera a Catalunya.
1: Oh, tant de bo sigui així. Doncs, senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i celebrem que la indústria catalana estigui en un bon moment. Això sempre és molt bo.
0: Sí, senyor. Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
1: Un plaer. La resiliència, seria això un resum, la resiliència de la indústria que bé, tot va de la mà. No només és una qüestió dels empresaris, sinó també és una qüestió de l'administració pública que ha d'estar en sintonia i, a més, donar aquestes facilitats no només per atreure riquesa, per atreure empresaris, sinó que es quedin aquí els empresaris i, sobretot, mirant de cara al futur de les necessitats. Interessant el que ens explicava el conseller d'Indústria i Treball, el senyor Miquel Samper. Parlant d'això, parlem de la pujada de combustibles. És una de les qüestions que parlaven conforme a la situació geoestratègica. Doncs els pagesos estan reclamant la baixada de l'IVA del gasoil agrícola doncs per fer front a aquesta muntanya russa de despesa que hi ha. Ja sabeu que quan puja el preu del petroli, puja tot. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Una crisis, cuatro perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos, Canarias. Escucha la programación especial de COPE y a partir de las 3, la tarde, en directo desde Canarias.
3: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en mutua.es.
5: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
6: Qué ambientazo, mano.
5: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Se la ha chicado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble. La asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
6: Huele a venta.
5: Huele a venta. Buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Ven a Ocasión Plus!
7: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
8: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777. Medishore.
9: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.

0: parlàvem amb el conseller el tema dels combustibles. Una de les qüestions que parlàvem amb el conseller és que els combustibles són els que ens toquen de ple la butxaca, i la inflació. Quan toquen els combustibles puja absolutament tot, és el que està passant habitualment darrerament amb tot el cacau que hi ha a Iran, no? Bé, els pagesos ho estan reclamant, la baixada de l'IVA al gasoil agrícola, perquè recordem que ara s'han tornat les ajudes, però encara queda una mica més per fer. En parlem amb la Raquel Serrat, que és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Raquel, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ara mateix, quina és la situació, quin és l'impacte del preu del gasoil agrari ara mateix al sector?
1: Doncs sí, sabeu que quan hi ha conflictes a tota la zona d'Orient Mitjà, que és qui té doncs el monopoli del combustible fòssil, doncs es comença a jugar amb l'especulació amb el gasoil, bé, amb el petroli, i acabem rebent doncs tots els ciutadans. A nivell del sector primari, el petroli doncs és una matèria primera que necessitem sí o sí per produir. De fet, si mengem a nivell mundial, doncs és gràcies al gasoil, perquè és el que necessitem doncs per fer funcionar les nostres màquines, no? El conflicte de l'Orient Mitjà, doncs, com molt bé has explicat, va comportar això, o comporta encara actualment doncs aquest augment de preus. I des de Unió de Pagesos sí que hi ha de sempre, històricament, el que hem reclamat sempre és un gasoil professional pel nostre sector, perquè és estratègic, com t'he dit.
0: Sí.
1: I aquest gasoil professional el que demanem és que ja tingués sempre aplicat un IVA reduït, i també demanem un impost mínim especial harmonitzat de la Unió Europea, que això el que és una mesura fiscal que la Unió Europea contempla, que s'aplica a les multinacionals i a les grans empreses que superen doncs un determinat volum de facturació. El que faria, si això s'apliqués, és que hi hauria una tarifa mínima als impostos de combustible, no? Que és fins a un 15%, que el que faria és reduir la competència fiscal entre països i equilibraria els preus a les fronteres. Tot això són mesures que es poden prendre, però serien a llarg plaç. El que va fer el Ministeri quan va esclatar el conflicte d'Orient Mitjà és aplicar unes ajudes directes que es descomptava, doncs, o encara s'està descomptant, vaja.
0: Sí.
1: Primer, 10 cèntims per litre del gasoil. Ara, al setembre, ha començat a aplicar 20 cèntims per litre del gasoil. I, a més, amb els professionals, havia reduït fins al juliol l'IVA, que és del 24%, l'havia reduït al 10%. Però el juliol això ho va treure i ara continuem tributant doncs el 24% d'IVA amb el gasoil. El que demanem també és que es torni a aplicar aquest IVA reduït per tots els professionals, precisament per això que us he dit, no? Perquè per nosaltres el necessitem sí o sí.
0: Clar.
1: I evidentment doncs aquest augment de costos nosaltres no el podem traduir amb els aliments que estem produint, perquè és que repercutiríem encara més a tota la ciutadania, no?
0: I llavors ara mateix aquesta pujada l'assumeix el sector.
1: Sí, l'assumim nosaltres i si ho volem compensar, l'única manera que tenim és atribuir-lo doncs a la producció nostra, no? Però és que llavors estem perjudicant doncs a la resta de ciutadans, perquè farem pujar el preu dels aliments.
0: I quin impacte té pel pagès aquesta pujada de preus? Per exemple, quin percentatge? Quan es gasta? Quan ha pujat tot?
1: Clar, això és molt difícil de dir perquè depèn moltíssim del tipus del sector de producció, no? Et posaré un exemple, el sector del cereal, que necessita pràcticament utilitzar tractors cada dia, no? Doncs és un impacte molt gran. En canvi, doncs, hi ha sectors que, no sé, per exemple, la ramaderia extensiva, doncs segur que no necessita tant, no? Però o la fruita, ara mateix que estan en plena campanya, que estan recollint la fruita, doncs això doncs els implica un augment de costos pràcticament diari. Doncs, esclar, és fort, l'import és important. Sí.
0: Quina percepció teniu? Faran aquesta rebaixa d'IVA?
1: Home, ens agradaria pensar que la petició l'hem fet arribar al Ministeri i ens agradaria pensar que sí, ja que ho vam fer durant uns mesos i és possible fer-ho, doncs que entenguin la importància que té, no?, i que ho apliquin.
0: No, a més, teòricament, seria temporal. Quan? No ho sé, fins que acabi la guerra, ja, però vés a saber quan pot durar tot això.
1: Sí, sí.
0: Doncs hi ha alguna possibilitat de que, clar, si això s'allarga en el temps i no es dona tot això, que aquests preus es traslladin, perquè arribaria un moment que la qüestió seria tan insostenible que s'haurien de gravar els preus dels productes, no?
1: Això segur, sí, sí, sí. És un efecte dominó, no? Quan pugen l'augment de costos, doncs, del moment que, de la producció d'aliments, si això va augmentant, hem de, o els hem de repercutir d'una manera o altra, perquè si no hi sortiríem perdent. Mm. I es posaria en joc, doncs, la viabilitat d'empreses agràries i ramaderes.
0: Doncs, Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, escolten, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre la situació, molt amable.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquesta és la situació, bàsicament. Torna al què des de que, bé, les ajudes van baixar pensant que això s'havia acabat, però és que no s'ha acabat. Tornem al mateix, l'agilitat. L'agilitat de l'administració és una de les claus perquè les coses, doncs, es puguin mantenir, però no a costa de, en aquest cas, dels pagesos o de la nostra butxaca. Va, que de seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els titulars esportius, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.

0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Aquí el deporte se vive
1: y se debate.
2: Este arranque frenético, de programa.
3: Un arranque muy frenético, porque la radio es así.
2: La radio es lo que tiene.
4: Y el
2: lo
4: normal. De hoy a mí me ha gustado. Bueno, el momento de vuestra personalidad.
5: Es que el entrenador del Real Madrid, ya hemos dicho varias veces que es el portavoz del club, porque es el que más habla. Con lo cual, todo lo que diga Mourinho tiene mucha repercusión.
0: Y de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
1: Con Juanma Castaño.
6: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
10: El dilluns de la primera setmana de setembre és especial. És un dia com el d'avui. En un calendari oficiós és el fi del mes majoritari de vacances i l'inici de moltes coses. L'expressió curs escolar ens serveix per la reincorporació a la feina de molts. D'acord. Ja treballem a l'agost molts, però l'indicador de la mobilitat matinal ja marca la tornada a la rutina. Beneïda per alguns i detestada pels altres, segons com sigui aquesta rutina. Bon migdia, sóc Sergi Tor i avui a COPE Catalunya ja recuperem el format habitual del migdia COPE. 40 minuts de ràdio per explicar l'actualitat, per preguntar i transmetre per què estan passant les coses i acompanyar a qui ens dona el sentit del nostre treball. Els oients. Un grup de professionals que combina experiència i joventut amb les ganes d'explicar què és el que passa i amb el compromís que obliga aquesta casa de respecte, de rigor i de contrastar les notícies i les històries en un temps on l'excusa de la velocitat és utilitzada molt sovint per divulgar mentides. I aquest inici de tot el marca cada setembre el curs escolar. Els docents han tornat avui als centres per preparar l'arribada dels alumnes, prevista per el 8 de setembre, però la normalitat encara no està assegurada. Avui hi ha més ombres que no pas llums. 7 dies per desencallar un conflicte educatiu que manté enquistat i evitar que la vaga convocada pel sindicat Ustec-Estec marqui l'inici de curs. Compareixença aquest matí de la consellera d'Educació del Govern de la Generalitat, Esther Niubó. En canvis importants a la conselleria, que ara en parlarem. Però primer anem al que interessa a milers de famílies a Catalunya. Yolanda Canales. És optimista la consellera per arribar a un acord que eviti la vaga el primer dia de curs? Bona tarda, Yolanda.
11: Hores d'ara no està gens clar que es pugui desconvocar aquesta vaga. Educació intenta posar sobre la

0: taula els arguments per defensar que aquest curs no serà com els anteriors. Hi haurà més personal, més recursos i més places. En total, 1.830 noves dotacions, de les quals 1.103 seran docents. També creixen les aules d'acollida. N'hi haurà 500 més fins a arribar a les 2.141. I a més, s'incorporaran més professionals d'atenció educativa. A més, és un curs amb gairebé 1.605.000 alumnes, pràcticament els mateixos que l'any passat, però amb tot, com dèiem, hi haurà més professors. També hi ha mesures dirigides directament per als docents, que cobraran més i tindran un complement de 50 euros per cada nit que passin fora de casa en colònies o viatges escolars. Però tot i això, ara mateix, no ha estat suficient per desactivar la protesta. Recordem que aquestes millores responen als acords assolits amb tres sindicats, Comissions Obreres i UGT, i també amb professors de secundària. La vaga es manté i, a més, més de 1.300 centres públics han anunciat que no organitzaran sortides ni colònies com a mesura de pressió. En tot cas, la consellera d'Educació diu que reuniran aquesta setmana amb tots els sindicats.
1: Durant aquesta setmana mantindré, com de fet faig periòdicament, reunions amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial, així com amb els directors i directores de centre, també amb famílies, i les direccions dels serveis territorials faran també contacte amb el món local. I això vol dir que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
0: Niubó també deixa clar que respecta el dret a la vaga, però també recorda que hi ha en joc un altre dret important, que és el dret a l'educació. Per això diu que Catalunya mereix començar el curs amb normalitat.
1: No serà l'inici de curs que haguéssim volgut, que haguéssim esperat, i més especialment després de les negociacions i els importants acords assolits amb els sindicats durant el curs passat. Ara bé, abans d'entrar en matèria, també els vull dir que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues.
0: El compte enrere, en tot cas, ja ha començat. Els professors tornen als centres aquesta setmana per preparar el curs i els alumnes ho faran la propera, entre mig ja 7 dies, perquè Educació i els sindicats intentin trobar una sortida i evitar que el curs arrenqui amb una vaga.
2: Aquest és el calendari, Yolanda. El compte enrere ja ha començat i la frase d'Esther Niubó és clara. Catalunya es mereix iniciar el curs educatiu amb normalitat. Avui a migdia a COPE hi ha estat la portaveu del sindicat Ustec-Estec, Yolanda Segura. El seu missatge és clar. Amb aquest estiu no hi ha hagut converses. Esperem les que hi hauran aquesta setmana anunciada per la consellera. I per tant, com que no hi ha hagut converses, la conseqüència avui és que hi ha vaga pel dimarts 8 de setembre.
3: No hem tingut més contacte amb la conselleria, és com si, bueno, ja està. I per tant, nosaltres, doncs, evidentment, aquesta vaga continuarà endavant perquè no s'ha donat cap, diguéssim, no, cap senyal que pugui fer-la tirar enrere.
2: Al cap i a la fi, la peça de la taula de negociació sempre és la mateixa: el sou dels docents. Amb l'acord, que també parla d'aquests 50 euros per pernoctació amb activitats extraescolars, també hi ha pujades, que culminaran el 2029. Una pujada del 30% ja aplicada amb el complement específic i el sou anual brut d'un docent de primària, sense incloure triennis i sixennis, serà de gairebé 40.000 euros el 2029 i el d'un professor de secundària de 44.000, segons les dades facilitades pel govern de la Generalitat. Yolanda Segura considera que encara per part del govern de la Generalitat es pot fer més en matèria de sou, sobretot tenir en aquest cas una major percepció.
3: I sobretot quan parlem de sous, ja quan parlem de sous és el més dificultós, perquè sembla que és que no ens mereixem cobrar més del que realment estem cobrant. Llavors, clar, és difícil quan hi ha pasta al darrere. Sempre és difícil, ens és difícil a nosaltres a qualsevol sector, no és, però especialment els serveis públics és com, bueno, que sembla que és que haguem de treballar una mica, hi ha aquesta cosa de, no, també social, de que una mica hem de treballar per amor a l'art.
2: Aquí està el cavall de la negociació d'aquesta setmana, els sous. Veurem què passa si la convocatòria de vaga es manté o no per al dia 8 de setembre. La consellera clara, Catalunya es mereix un inici de curs escolar normalitzat. veurem què passa amb els pròxims dies. Però amb aquest escenari convuls, potenciat de l'educació per una situació inèdita, Catalunya no sortirà a les proves PISA per un error molt greu. Les proves tenen un límit màxim d'exclusió del 5% de l'alumnat i a Catalunya va ser d'un 23%. Niubó ho va atribuir a un error tècnic. I avui a Niubó, Yolanda Canales ha anunciat també canvis als càrrecs preferents de la conselleria, tot i que ho ha volgut desvincular del desastre de les no proves PISA a Catalunya, Yolanda.
0: La consellera d'Educació ha anunciat avui la destitució de la secretària general del departament, Teresa Sambola, i ha avançat que demà es coneixerà qui ocuparà el seu lloc. Niubó ha desvinculat directament aquest relleu dels errors de les proves PISA, però admet que el cas ha posat sobre la taula problemes de funcionament dins del departament i que ha estat el detonant en definitiva per afrontar una nova etapa.
1: El relleu, no, al capdavant de la secretaria general no té a veure directament amb PISA, no revelaré, però sí que en aquest cas puc descartar, no és una de les persones que està amb aquests expedients disciplinaris, però sí que té a veure amb encarar una nova etapa. Estem a la meitat, estem a mitjans de mandat de legislatura, em sembla que és important precisament per evitar problemes de funcionament que PISA potser és un detonant.
0: Paral·lelament, Educació ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. Afecten 2 persones funcionàries i un alt càrrec. 2 dels expedients serien per una presumpta falta greu per incompliment dels deures com a funcionaris públics i el tercer per una presumpta infracció lleu. Segons la investigació interna, els centres no van rebre informació prou precisa sobre quants alumnes podien quedar exempts i, a més, el problema no es va corregir quan encara hi havia marge per fer-ho. El que ha deixat clar la consellera Niubó és que a ella mai li va arribar cap informe que alertés dels errors.
1: Mai se'm va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA 2025. I en tot cas, com deia abans, finalitza el procés d'aplicació de les proves PISA 25 amb una taxa molt baixa de participació que no es corregeix.
0: El problema de tot plegat, recordem, va ser la quantitat d'alumnes que van quedar fora de l'avaluació. Catalunya tenia una mostra de 2.545 estudiants de 15 anys de 51 centres i 591 no van arribar a fer la prova. Això representa més del 23% de la mostra, quan l'OCDE fixa en un 5% el màxim d'exempcions. I una altra dada a tenir en compte. Només 5 dels 51 centres van complir amb aquesta taxa recomanada.
2: Vaja, quina xifra més baixa. Per aportar una nova veu amb aquest inici del curs escolar amenaçat per la vaga i les conseqüències de l'examen PISA a Catalunya que no computarà, saludem a migdia a COPE a Jordi de Carreras, president de les associacions de la Federació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi de Carreras, benvingut, bon migdia.
4: Bon migdia.
2: Aquest conflicte, tem que es pugui cronificar i que ja pugui, en aquest cas, començar a ser un perjudici greu pels alumnes?
4: Evidentment. No afrontar els reptes estructurals acaba impactant en l'alumnat i la seva educació. Actualment, ara el conflicte, diguem, amb els docents és responsabilitat del departament abordar-lo de manera que es garanteixin els drets laborals amb unes condicions dignes pel professional, però també unes bones condicions d'aprenentatge per l'alumnat. No? Aquests dos drets s'han de garantir i l'administració té aquesta responsabilitat màxima de fer-los compatible quan abans i que precisament no arribin a impactar els infants.
2: És a dir, en aquest cas, consideres que l'administració i la conselleria ha de fer més del que està oferint hores d'ara?
4: Bé, és que nosaltres, efectivament, si no s'ha resolt el conflicte és perquè no s'estan posant sobre la taula totes les solucions necessàries. Per nosaltres, el no al preacord significa un punt d'inflexió, no? Que s'ha d'entendre com que no és un conflicte purament laboral, sinó que cal i no s'estan abordant reptes estructurals. No? Molts docents i les famílies ens van manifestar el 14 de juny precisament reclamant l'abordament d'aquests reptes i cal que s'obri aquests nous espais perquè els espais habituals portats de manera com es gestiona habitualment no estan ajudant. Parlem de reptes estructurals com una planificació educativa que prioritzi la xarxa pública, una garantia efectiva de la gratuïtat de l'educació, eliminant quotes i copagaments, o serveis educatius universals, gratuïts, amb una funció educativa com els menjadors, o infraestructures dignes perquè són els canvis climàtics, no? El canvi climàtic, un desplegament definitivament efectiu de l'educació inclusiva. Nosaltres creiem molt en la codocència a l'aula, a nivell dels professionals, unes plantilles més estables i assegurar aquestes condicions dignes que havien anat degradant durant els anys, i una participació real de tota la comunitat educativa, perquè moltes vegades la participació és formal i realment no es garanteix un impacte d'aquesta participació.
2: Una última pregunta, Jordi. Quan te vas esbrinar que Catalunya no entrava aquest any amb les proves PISA per un problema informàtic i que, per tant, no hi hauria la valoració del nivell dels estudiants d'ESO de Catalunya amb una prova que és clau per veure en la seva evolució, què vas pensar?
4: D'entrada és sorprenent que pugui passar això i que perdem una eina d'avaluació del sistema. És una molt mala notícia i no entenem ben bé com ha pogut succeir. Entenem que s'han de, diguem, veure exactament les causes i, si cal, depurar responsabilitats, perquè és un fet greu, diguem, aquesta mala gestió, no?
2: Sí que és un fet especialment greu. Jordi de Carreras, president de les associacions de federacions de famílies d'alumnes de Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya, amb aquest inici imminent del curs educatiu a Catalunya, però que a hores d'ara ja més ombres que no pas llums, amb un dia que veritablement les llums s'han d'imposar perquè el retorn a l'escola sempre és una molt bona notícia. Gràcies, Jordi. Bon migdia.
4: Bon migdia. Moltes gràcies a vosaltres.
2: I entrem ja a l'actualitat de serveis. Avui potser una miqueta més tard del que és habitual, però la informació educativa es mereixia, doncs, tenir totes les veus per tal de comprendre un escenari que és complicat i la setmana que ve inici de curs. Però anem al temps. Avui, aquesta tarda, calor i temperatures similars a la jornada d'ahir. Sí que hi ha núvols al prelitoral de Catalunya i també a la zona del Pirineu i Prepirineu. Pot haver-hi ruixats a la comarca del Ripollès i del Berguedà. Demà, jornada estable. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Tarragona 29 graus, 29 també trobem a Lleida, 28 a Barcelona i Girona 31 graus. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 21 graus de temperatura. En quant al trànsit, lamentar primer de tot un accident mortal a Barcelona Ciutat. Un motorista de 38 anys ha mort al ser investit per un vehicle mentre es trobava aturat a la confluència dels carrers Aribau amb Mallorca de Barcelona. El conductor ha fugit del lloc, però posteriorment els Mossos d'Esquadra l'han detingut una mica més d'un quilòmetre del lloc de l'accident, a l'altura del carrer Aragó amb el Bruc. Amb el motorista que ha perdut la vida avui a Barcelona Ciutat, són ja 11 les víctimes a la capital catalana en accident de trànsit. Per tant, molta precaució a tots els indrets de Catalunya, ciutats i també carreteres. Anem ara com s'està circulant per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Volem repassar un parell d'incidències, totes dues a l'autopista AP7. Tram de Maçanet de la Selva, hi teníem un accident en sentit sud, en sentit Barcelona. L'autopista, de fet, ha estat tallada uns minuts. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a l'AP7, però ja a la zona de Subirats, aquí tenim un camió avariat que talla carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Aturades també d'un parell de quilòmetres com a molt ara mateix entre Gelida, Subirats, això com us dèiem, al tram sud de l'AP7, a causa d'un avariat sentit sud, sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
2: I ja que parlem de mobilitat, a pesar la mobilitat serà un dels grans reptes del govern de Salvador Illa, parlem de bones notícies pels usuaris del metro de Barcelona i pels automobilistes de la A2. Anem per parts. Metro de Barcelona, línies 4 i 5. Després de 2 mesos, l'estació de Verdaguer torna a estar operativa. Què representa l'obertura d'aquesta estació? Ricard Álvarez, bona tarda.
8: Doncs es guanya temps, Sergi, bona tarda, ja que s'havia de fer el trajecte caminant o fer un transbord. Des de les 5 del matí s'hi tornen a aturar els trens de la línia groga L4, després de 2 mesos sense fer-ho, però sobretot els passatgers han aplaudit que s'hagi reobert l'enllaç amb la L5. El Jesús, usuari del metro de Barcelona, destaca la comoditat del nou túnel.
7: Bueno, trobo que està molt ben resolt, molt ben il·luminat, amb els criteris que utilitza el metro, que això crec que està molt bé. El passadís és molt més còmode, amb rampes accessibles, molt ben il·luminat.
8: Tot i això, continuen les actuacions per encabir els nous ascensors i les escales mecàniques.
2: I d'altra banda, anem ara a la mobilitat aviària, perquè el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat aquest matí les obres de rehabilitació del ferm de la A2 amb el tram entre Cervera i la Panadella, amb el límit amb la comarca de l'Anoia. Aquesta és una carretera, Lleida-Barcelona A2, que es va acabar el 2004, després de 20 anys d'espera. El projecte total de la trama, que es reforçarà a partir d'avui, és de 8,5 quilòmetres per sentit de la marxa i en compta amb una inversió de 12 milions d'euros, Ricard.
8: En la primera fase que s'ha iniciat, però, les obres afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. Els treballs tenen una durada de 4 setmanes i el govern espanyol preveu que la resta del projecte es pugui reprendre l'any vinent. El subdelegat del govern central, José Crespín, afirma que aquesta actuació estructural se suma a la ja realitzada d'urgència al març passat, però que era necessària després de més de 20 anys des de que es va posar en servei.
9: Hi ha una autovia que aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs se porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada.
8: El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, on de mitjana hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
2: Gràcies, Ricard. Parlem ara d'economia. Avui s'ha d'esperar per anar a l'estació de servei i, en aquest cas, omplir el dipòsit de gasoil. Dic que s'ha d'esperar perquè demà entrarà en vigor una nova bonificació. Estem en un context internacional complicat, a reinici de les hostilitats bèl·liques entre Estats Units i l'Iran per l'estret d'Hormuz, però la indústria catalana, segons el conseller Miquel Sampera, COPE Catalunya, aguanta el pols. Les exportacions continuen creixent, es creen empreses i l'ocupació marca rècords i Catalunya manté el seu atractiu per la inversió estrangera. És el panorama que ha dibuixat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampera, amb qui ha parlat a COPE Catalunya i Andorra. Ara diu el conseller, el repte és saber cap a on creix aquesta indústria. Els sectors tradicionals s'han de modernitzar i al mateix temps Catalunya vol jugar fort en els àmbits com els xips i la intel·ligència artificial, Yolanda Canales.
0: Les exportacions catalanes representen ja gairebé el 26% del total d'Espanya i el més destacat és que continuen creixent malgrat les guerres i les tensions comercials. És el que diu el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, qui també ens ha explicat que Catalunya està buscant nous mercats i les empreses han diversificat les seves vendes. A Indonèsia, per exemple, les exportacions han crescut més del 51% o a Corea del Sud gairebé un 30%. Ho explicava en declaracions a COPE.
10: Que l'empresari català és capaç de fer una diagnosi de la situació que viu al món i, per tant, després agafar i dir doncs, cap a on haig de tirar.
11: Sí, sí.
10: Ara tinc problemes als Estats Units, doncs sud-est asiàtic. I això ho demostren aquestes dades que t'he explicat al principi. Aquests països que han crescut d'una forma brutal. Indonèsia un 51,5, Corea del Sud un 29,8, Vietnam un 25,3, la Índia. Això són els empresaris que agafen i que tenen aquest tipus de decisions que són molt importants.
0: I els bons indicadors no es limiten a les exportacions, diu el conseller. Durant el primer semestre s'han creat més de 14.200 societats mercantils, un 11% més que fa un any. Ja al juliol, Catalunya va superar els 4 milions de persones ocupades. Ara, diu, el repte és decidir cap a on ha de créixer aquesta indústria. El govern vol reforçar sectors tradicionals com l'automoció, la química o la metal·lúrgia, però també apostar per activitats estratègiques com els xips i la intel·ligència artificial. Catalunya aspira, per exemple, a acollir una de les grans infraestructures europees d'intel·ligència artificial i treballar també en petites fàbriques de semiconductors.
10: Per tant, hem de ser capaços de recuperar-ho. No només ha passat en semiconductors, han passat en moltíssimes coses. Taiwan fa semiconductors d'una forma excel·lent, Xina, Estats Units, i per tant nosaltres ens hem de posar les piles. I a Catalunya nosaltres estem fent esforços molt importants doncs, per començar per tenir el que es coneix com a mini foundries, petites fàbriques de semiconductors.
11: Sí.
10: Una gran no la pots tenir de forma immediata perquè la seva constitució costa de l'ordre de 22.000 milions d'euros.
0: La indústria catalana, doncs, diu el conseller, parteix d'una bona situació, però té al davant el repte de transformar aquesta fortalesa en més tecnologia, més autonomia i nous sectors de creixement.
2: Gràcies, Yolanda. Aquesta radiografia del sector industrial de Catalunya i els seus reptes de futur. Anem a la crònica de salut. El dolor pelvià crònic ha deixat de ser un tema silenciat en les consultes mèdiques per convertir-se en una patologia amb una major visibilitat social. Des de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron s'han atès a 500 dones en una dècada que pateixen aquesta dolència. L'especialista del centre, el doctor Jordi Sabadell, ha analitzat a COPE Catalunya l'impacte que aquest quadre clínic genera en la qualitat de vida dels pacients. Quin és aquest impacte, Sílvia Fernández?
11: L'afectació d'aquest trastorn pot presentar-se de formes molt diverses i arribar a graus d'incapacitat severs en les activitats quotidianes. Segons afirma el doctor Jordi Sabadell, existeixen situacions extremes en les quals algunes dones no poden ni asseure's a causa de patologies musculars o a la compressió d'algun nervi en la zona perineal. En aquests casos es parla de la síndrome del dolor pelvià. I d'altra banda es troben aquelles persones amb una patologia específica primària on la intervenció mèdica directa aconsegueix solucionar la causa i erradicar el malestar. Però què implica exactament aquest dolor pelvià crònic? Ens ho explica el doctor.
12: Un dolor abdominal baix o la fossa o la zona lumbar baixa, també al periné, que dona un disconfort, una disfunció, valga la redundància, funcional de la pacient o dels pacients, en aquest cas, en el nostre cas, de dones, i que dura 6 mesos o més enllà de 6 mesos com a definició temporal. I això pot comportar sí. L'afectació de diferents òrgans i sistemes, no? O funcions normals.
11: Així doncs, al no dependre d'un únic factor, el dolor es transforma en la malaltia en si mateixa, que requereix un abordatge integral. Per aquesta raó, l'Hospital Vall d'Hebron coordina diferents especialistes en àrees com l'urologia, l'aparell digestiu i la coloproctologia per a oferir una atenció transversal a les pacients. Amb tot plegat, durant dècades aquest patiment ha estat envoltat de secretisme i vergonya, però el doctor Sabadell celebra que la situació ha millorat amb els anys.
12: Realment era tabú, semblava que el dolor, sobretot si afectava la zona més genital, doncs feia vergonya consultar-ho. La societat ha canviat i això ja no és tan així a dia d'avui, i per sort es consulta més, no s'assumeix el dolor i el dolor en la dona com a algo normal, però sí que és veritat que abans es consultava molt menys, cada cop a gent més jove que presenta o que consulta per aquesta patologia.
11: Normalment, però, la majoria de les dones afectades tenen entre 40 i 60 anys. Per evitar complicacions greus a llarg termini, el doctor Jordi Sabadell insisteix en la necessitat de no normalitzar les molèsties.
2: I en el dia d'avui s'han conegut les dades del mes de juliol turístiques de Catalunya. Ja ho podem avançar. Un autèntic rècord. La sensació de que eren més que mai es demostra amb les dades i amb tots els hospedatges turístics, sigui quin siguin. Hotels, càmpings, qualsevol mena d'establiment, albergs, turisme rural. La pujada és per tot arreu. I el turisme, que marxa del mes d'agost entre el setembre, també serà el privilegi dels que hagin aguantat i facin vacances ara al setembre. N'hi ha i molts, els que tenen menys obligacions familiars. Publicitat i parlem de les dades i dels nous turistes al setembre.
6: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
14: COPE sobre el terreno. Ceuta, Melilla, Marruecos, Canarias. Una crisis, cuatro perspectivas. Escucha la programación especial de COPE y a partir de las 3, la tarde, en directo desde Canarias.
15: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
16: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
17: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpraselas ya y deje de dar pena.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
2: Les dades oficials avalen les sensacions. Mai havia hagut tants turistes a Catalunya aquest estiu com amb estius antecedents. El número de viatgers que s'han allotjat al mes de juliol en establiments extrahotelers, és a dir, no hotels, que inclou càmpings, albergs, turisme rural i apartaments turístics, va ser el mes de juliol a Catalunya superior al 1 milió de persones. Concretament, 1.016.331, un creixement de l'1,1% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Si anem al sector hoteler, a les quatre províncies catalanes, amb aquest mes de juliol, l'ocupació mitjana es situa entre el 85 i el 95% de mitjana, Mar Monclús.
19: El juliol es va batre el rècord amb 2,7 milions de registres d'hotels i entre el gener i el juliol ja s'havia arribat als 13 milions, un rècord absolut. La zona més visitada, però, continua sent la costa de Barcelona. Gemma Quintela, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria Comarca del Maresme, Costa de Barcelona, valorava així les dades.
20: Ah, doncs la veritat és que estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Comences una mica fort, a llavors... Ja et dic, el juliol, amb el tema del Mundial, va haver-hi un pèl de baixadeta, després vam tindre una remuntada i una temporada es va complementant amb l'altra.
19: El sector campista també ha batut rècords. Aquest any, segons dades de la Federació Catalana de Càmpings, es podria arribar als 22 milions de campistes a Catalunya, un rècord ajudat, sobretot, per la gent que va als càmpings en temporada baixa, que cada vegada són més. Amb un 65% d'ocupació al juliol i un 80% a l'agost. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, valorava molt positivament aquestes xifres.
21: Hem de fer una anàlisi positiu, un creixement important el primer semestre, com dic important en relació a les pernoctacions que hi ha en el primer semestre, perquè no són les d'ara, i una consolidació de les pernoctacions que hi ha juliol i agost, no?
19: Tot i les bones dades d'aquesta temporada, els preus dels hotels no han parat de créixer els últims anys. El cost de les habitacions al juliol, per exemple, s'ha encarit un 34% de mitjana a Catalunya entre el 2019, just abans de la pandèmia, i el 2026, segons dades de l'INE. A l'agost, amb les dades disponibles fins al 2025, aquest encariment ha estat del 26,4% des del 2019, a falta de sumar-hi l'evolució d'aquest any. De fet, segons un estudi de Booking, un 63% dels responsables i directius d'hotels de l'estat espanyol afirmen que aquest any han pujat preus.
2: Doncs a preus més alts, però més turistes. Aquesta és la realitat d'un sector que va, hores d'ara, disparat. I fer vacances al setembre. L'opció és aguantar l'estiu i ara gaudir. Anem a Sabadell. Saludem a Alejandro Paulino. Alejandro, bon migdia.
22: Bon migdia, Sergi.
2: Perquè tu les tens a tocar, no? Les vacances ve tan a tocar de que les comença la setmana que ve.
22: Bàsicament, sí, sí. El 10 de setembre marxo.
2: Com ha estat aquest estiu treballant, per cert?
22: Bastant... Avorrit potser seria la paraula, però bueno, sempre hi ha cosetes a fer. Però, ostres, es fa dur, eh? Amb el calor, sobretot, la calor afecta bastant a l'hora de treballar.
2: Alejandro, tu fas vacances al setembre per devoció o bé la empresa t'ha dit que les havies de fer amb aquestes dades obligatòriament?
22: No. De fet, les faig per devoció. Si fos per l'empresa, segurament les hagués fet a l'estiu.
2: Les fas per devoció. I per què prefereixes fer-les al setembre?
22: Principalment per tema de preus. És molt més econòmic marxar de vacances passades un parell de setmanes després de la tornada a l'escola dels nens, no? I, ostres, es nota bastant a la butxaca a l'hora de fer certes activitats, a l'hora d'anar a certs hotels. Les destinacions, per així dir-ho, més tropicals, són més barates fora d'aquesta temporada d'estiu.
2: Bé, m'acabes de dir el perquè, el preu. Evidentment aquest és un argument imbatible, però ara te'n poso dos damunt de la taula. Primer, tu m'ho acabes de dir, treballar a l'agost i al juliol consecutivament és molt avorrit perquè la calor cansa i la calor aplatana. Segon argument, el temps. Les temperatures ja comencen a canviar. Davant d'aquests arguments que jo t'acabo de posar damunt de la taula i davant de l'argument del preu, com pensa?
22: En el meu cas, en el viatge que tinc programat en el meu post-estiu, sí que compensa perquè, clar, és gairebé el que comentava. Com vaig a un lloc que és tropical, que la temperatura és sempre més o menys estable, que és la mateixa, en aquest cas sí que em compensa.
2: Val, és a dir, el tema de la temperatura i que el dia és curt, aquí ja no el posem, amb aquesta equació.
22: No, en aquesta equació no entra. Vale,
2: on marxes? On vas? Ja que m'has dit un país tropical, per dir la destinació
22: sí,
2: concreta.
22: Sí, me'n vaig a la República Dominicana.
2: Ah, no està gens malament. Però aquell 4 d'agost, veient el calendari que havia per endavant, inici del mes d'agost, 40 graus de temperatura, tots els mitjans parlant d'onades de calor consecutives, anar de casa a la feina no era com un port de muntanya?
22: Més o menys, era un treball de risc, potser, no? A l'estiu. Se m'ha fet bastant llarga l'espera, se m'ha fet etern. I, bueno, que encara falta uns quants dies, no vull ara agafar-ho, però...
2: Ho tens a tocar, que marxes ja la setmana que ve. Potser des del punt de vista psicològic és molt millor marxar al setembre que no, per exemple, al juny, no? Perquè, clar, quan marxes al juny ja saps que no te'n queden més i potser al setembre també un pensa bé. Els altres vindran, que ara estan de vacances, i jo marxaré.
22: Exactament. És que aquest punt psicològic també juga molt a favor, eh? Perquè és això, ara començo a trobar-me amb els companys que han estat gairebé l'agost fora i, bueno, hola a tots i jo ja marxo, eh? Hola i adeu.
2: Has tingut més feina? Quan queden més absències per vacances de la teua oficina, per exemple, també significa a vegades una càrrega superior de feina. És el teu cas o no?
22: Sí, però és cert que, clar, tothom marxa. Els negocis molts tanquen per estiu, per tant, no s'ha notat tant les baixes per vacances com si es podria potser notar ara que marxo jo, que comença un altre cop l'activitat laboral.
2: També potser beneficia, Alejandro, la trajectòria vital de cada persona, no? Si hi ha obligacions familiars o no, a l'hora d'escollir, evidentment, el període de vacances, perquè també el calendari escolar obliga a vegades també un mercat calendari.
22: Exactament. De fet, jo ara que marxo a la República Dominicana vaig amb quatre amics més i, de fet, ho teníem plantejat així bàsicament perquè encara, bueno, tenim 24 anys tots, no tenim aquesta responsabilitat que és la de tenir fills o cuidar d'ells, que si les vacances escolars, la conciliació, doncs vam decidir fer-ho directament també, a part del preu, òbviament, que comentàvem abans, fora de temporada, perquè potser a l'hora de que ens aprovessin aquestes vacances seria una mica més fàcil, ja que tothom torna.
2: M'estàs parlant incidint molt amb el preu com la clau del per què vas al setembre. Quina diferència hi hauria més o menys amb el viatge que tu vas a fer? Aquest viatge, si l'haguessis fet al mes d'agost, per exemple, ara que marxes el dia 10. No el que val el preu final, sinó la diferència que hi ha entre un i l'altre.
22: La diferència només de vols, perquè, clar, tenim moltes coses contractades, però només de vols, si ens haguéssim anat l'agost, si ens anem al setembre. A l'agost ens sortia uns 200 euros, 300 euros més que el per cap, el vol només.
2: El vol. I després l'hotel i les activitats deuen de tenir el preu mateix, tot i que també no hi ha tanta gent, perquè hi ha menys gent de vacances al setembre.
22: Exactament, està menys saturat.
2: Alejandro Paulino, per edat, per expectativa, per futur i pel viatge... I per també la teva amabilitat per explicar-nos el per què vols fer vacances al setembre. T'agraïm la teva presència aquí al migdia de Cope Catalunya. Que vagi molt bé, Alejandro.
22: Encantat de ser-hi, Sergi. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Alejandro. I amb aquesta recta final del migdia Cope ja obrim la porta al futur. El futur és Esports Cope amb Joan Batllori, que està esperant a Gabriel Jesús. Joan Batllori, última hora. Bon migdia.
1: Bon migdia, Sergi. Sí, estem esperant l'arribada del futbolista brasiler a l'aeroport del Prat. Està previst que arribi cap a quarts de quatre. aproximadament, és el darrer fitxatge del Barça. Aquesta tarda ja ha de passar revisió mèdica, signarà pel Barça per dues temporades amb opció a una tercera. Costa 10 milions d'euros fixes, més variables, uns variables que no arribarien als 15. El Barça que ha mogut finalment fitxa, veient que incorpora Julián Álvarez en aquesta finestra de mercat serà impossible. Així que el brasiler arriba ja, Sergi, a temps per poder presenciar, segurament ja des de la graderia del Camp Nou, el partit de Lliga que tenim aquesta nit entre el Barça i el Rayo Vallecano. El Barça en busca del 3-3, ahir el Real Madrid no va fallar, va guanyar-li 4-0 al Màlaga, per tant el Barça, si vol sumar 9 com el Real Madrid, no pot fallar aquesta nit. Pinta que l'alineació del Barça d'avui serà molt semblant, o potser fins i tot la mateixa que va treure Flick contra l'Atlètic Club. Recordem, amb les baixes de Gavi, de De Jong i de Bardaggi. A l'Espanyol, pendents del futur de Rubén Sánchez, que està a prop de tancar la seva sortida a l'Elx. Si es concreta aquesta sortida, l'Espanyol podria encara incorporar un lateral dret. L'Espanyol que va caure 2-1 a Noeta en un partit fluix. A segona divisió, Girona 5, Les Palmes 2. El Girona ha incorporat a Mateu Morell. Sabadell 1, Almeria 0 a la Nova Creu Alta. I Andorra 0, Eibar 1 a segona divisió. A la Lliga Femenina ha començat aquest cap de setmana amb golejada del Barça 5-0 al Tenerife i derrotes de l'Espanyol a Eibar 1-0 i del Badalona a Bilbao 3-1. En el capítol poliesportiu, Marc Márquez guanya a l'Aragó al Mundial de MotoGP i entra de ple ja en la lluita pel títol d'aquest Mundial. Es situa ja a només 19 punts de Jorge Martín.
2: No marxes gaire lluny, Joan, que el futur aquí a Cope Catalunya és teu.
1: Per aquí ens quedem, Sergi, gràcies.
2: Ara arriba Línia Cope, a les 3 l'inici de la tarda, 3 i 5 Esports Cope, en Joan Batllori.
3: Línia Editorial.
4: Cadena Cope.
18: La presencia de los programas de COPE y de 13 en Ceuta, epicentro de la crisis política, humanitaria, estratégica e institucional que ha marcado este verano, señala el inicio de la temporada del Grupo Ábside y también de un curso político que se prevé tormentoso y agónico. Esta mañana el equipo de Herrera en COPE ha levantado acta de la incertidumbre y la inseguridad que siguen pesando sobre la vida cotidiana de la ciudad autónoma. Hemos acudido allí porque es imprescindible que se escuche con nitidez la voz de los ceutíes y de sus autoridades. Una voz que expresa la impotencia y la angustia de unos compatriotas que asisten perplejos a una crisis humanitaria y social que ha alterado su forma de vida cuando ha transcurrido más de un mes de la avalancha que ocupó literalmente la ciudad. Con todo, es destacable la respuesta amplísimamente mayoritaria de una ciudadanía muy probada que ha demostrado temple y cordura sin dejarse llevar por manipulaciones de ningún tipo. La desastrosa gestión de la crisis, con permanentes improvisaciones y contradicciones, se ha visto agravada por la actitud de un gobierno más preocupado en exculpar a Marruecos que en desarrollar los mecanismos jurídicos, políticos y de seguridad para restablecer una normalidad que está muy lejos de alcanzarse. Lo que está ocurriendo en Ceuta provoca además una crisis institucional de efectos imprevisibles y de compleja gestión. No es solo la suerte de Pedro Sánchez, que seguramente está echada, sino la propia solidez de nuestro Estado de Derecho, lo que se ha puesto en riesgo de forma clamorosa. Y eso exige una respuesta política, social y cultural que esté a la altura.
23: Son las 2 en Canarias, las 3 en el resto de España.
4: La tarde.
24: Pilar García Muñiz.
4: COPE. Estar informado.
23: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. En este primer día de la temporada de radio, soy Israel Remuiñán y hoy te hablo desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, en este lugar icónico de la migración en España. Lo pienso al ver el muelle, al ver ese barco de salvamento marítimo que ha rescatado tantas vidas en el mar. Este muelle, junto con el de la Restinga, en el Hierro, han sido los protagonistas de las grandes crisis de cayucos en España. Y desde este muelle se mira hacia Ceuta con preocupación, porque creen que si Marruecos cierra el grifo en el norte, los migrantes pasarán por otros países. Se lanzarán desde Gabón, Senegal, Mauritania, y volverá a reactivarse esta ruta, que es lo que sucedió en el año 2024. Justo después de la llegada masiva de Ceuta en 2021, Marruecos se puso duro y empezaron a llegar cayucos aquí. 2024 terminó batiendo todos los registros. Casi 47.000 personas llegaron a estas islas y esa crisis aún sigue tensionando el sistema. Ahora mismo Canarias sigue atendiendo a unos 2.700 menores migrantes no acompañados. Tiene plazas para 783. Y están aquí, como te digo, 2.700. Esto nos ayuda a hacernos una idea también de lo que podría suceder en Ceuta. Mientras nosotros estamos aquí en Canarias, COPE está también en la ciudad autónoma y en Melilla, con Expósito, porque lo que las islas llevan años gestionando, Ceuta lo está viviendo ahora en unas dimensiones completamente distintas, después de esa entrada masiva de 80.000 migrantes hace justo un mes. Allí en Ceuta están Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera y Pilar García de la Granja. Esta mañana, Carlos Herrera ha entrevistado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
5: Tenemos que socorrer la emergencia humanitaria, como usted bien ha dicho. Tenemos que procurar, tenemos que garantizar la seguridad de los ceutíes, la seguridad ciudadana y en el normal funcionamiento de los servicios públicos. Y tiene que haber un antes y un después. Y esto no se puede, no puede pasar página.
23: Lo que nos están contando todos los comunicadores de COPE a lo largo del día es que Ceuta está muy lejos de volver a esa normalidad. La situación va degenerando poco a poco. Quien ha reaparecido hoy también ha sido Pedro Sánchez, después de sus vacaciones en La Mareta. El presidente dará explicaciones sobre Ceuta este jueves 3 de septiembre en el Congreso, pero esta mañana ya ha avanzado la versión que dará en una entrevista en la cadena SER. Sánchez asegura que no existe ninguna información que permita atribuir a Marruecos la entrada masiva, apuntado a la difusión de bulos en redes sociales, y también ha anunciado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla cuando se den las condiciones. La pregunta es si no es preciso que lo haga ya. Y la agenda del rey depende de Moncloa. De alguna manera ha soltado un dardo a Felipe VI. Sánchez ha hecho hincapié en el hecho de que todavía no haya visitado las ciudades autónomas desde que llegó al trono.
7: Hay mucha gente que se le ha hecho muy largo mi presidencia. Piensan que llevo toda la vida gobernando. Yo llevo 8 años gobernando. El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla? Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
23: 20 años del reinado de Felipe VI, dice Pedro Sánchez. Lleva 12, no lleva 20. Felipe VI fue nombrado como tal el 19 de julio de 2014. Y bueno, esto es lo que dice el presidente del gobierno con este dardo. Como te digo, nosotros hoy y mañana te hablaremos desde Canarias, porque cuando desde estas islas se mira hacia Marruecos, la inmigración es solo una parte de una relación mucho más compleja, ¿eh? Está el Sáhara, está la cooperación económica y también las aguas que tengo aquí a mi lado. Este océano Atlántico que separa Canarias de la costa africana está en disputa y en debate. La delimitación, dónde acaban las aguas de uno y empiezan las de otro. Y todo esto cobra especial interés después de que el ministro de Justicia marroquí haya reivindicado en los últimos días un supuesto derecho histórico y geográfico de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Esto en Canarias se preguntan si van a ser los siguientes. Hemos hablado con Lucas Andrés Pérez, que es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
8: Yo creo que preocupa que pueda haber cualquier tipo de reivindicación. Sabemos lo que es en sus mapas hipotéticos el Gran Marruecos para Marruecos, eso es conocido, y parte de una reclamación muy anterior, pero está claro que son dos posiciones absolutamente antagónicas y que España seguirá defendiendo de forma clara. Pero está claro que Marruecos no tiene ninguna base legal e histórica para reclamar soberanía ni sobre Ceuta, ni sobre Melilla, ni sobre las Islas Canarias.
23: Y no nos olvidemos de estas aguas del Atlántico, ¿eh? Ricas en minerales, concretamente un monte subterráneo que se llama el Tropic, que tiene cobalto, telurio, es un tesoro millonario a 500 kilómetros de aquí y Marruecos reivindica como suyo. Hoy arrancamos nueva temporada de La Tarde desde Canarias.
9: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
1: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Doncs al final resulta que sí que hi havia pla B, i el pla B és Gabriel Jesús. No era coherent, que si la gran prioritat del mercat era fitxar un davanter centre, davant la impossibilitat d'incorporar Julián Álvarez, no fitxessis a ningú. El Barça ha esperat a Julián fins al final, de fet, no tanca la porta encara ni per aquesta finestra ni per les següents, però Deco porta ja un davanter centre. Després podrem discutir el nivell amb el que arriba, el que podrà aportar, el que podem esperar d'ell, però Gabriel Jesús és un futbolista important, que és veritat, arriba molt castigat per les lesions, sobretot per la greu lesió de lligaments que va patir el gener del 2025, que l'Arsenal era el suplent de Gyökeres i Havertz, que no va amb la selecció, però que encaixa amb aquest perfil de nou associatiu que buscava el Barça, que té gol i que arribarà molt motivat, perquè segurament ja no esperava que el tren del Barça tornés a passar. Després, si tindrà més o menys protagonisme, s'ho haurà de guanyar amb el rendiment que doni al terreny de joc. Tal i com està el mercat, per 10 milions crec que l'operació està ben tirada. En uns minuts a terra a Barcelona, Gabriel Jesús, que aquesta tarda passarà revisió mèdica, signarà pel Barça per dues temporades amb opció una més, costa 10 milions d'euros més uns variables que no arribaran als 15. El Barça ha mogut fitxa, veient que incorporar Julián Álvarez en aquesta finestra de mercat seria impossible. Així que el brasiler podrà presenciar ja des de l'estadi del Camp Nou el Barça-Rayo d'aquesta nit a partir de 2:15. El Barça, en busca del 3-3, l'alineació serà, crec, molt semblant, o potser fins i tot la mateixa, que va treure Hansi Flick contra l'Atlètic Club. Recordem, amb les baixes de Gavi, De Jong i Bardaggi. El Barça no pot fallar perquè el Real Madrid no ho va fer. Ahir, plàcida victòria davant del Màlaga 4-0. El marcador ja era de 3-0 a la mitja hora de partit. Bellingham va obrir la llauna, un gol més per Mbappé, Güler va tancar el marcador al temps d'afegit. Avui, a més del Barça-Rayo, tenim a 8:15 a l'Osasuna-Getafe. A l'Espanyol, Rubén Sánchez a prop de tancar la seva sortida a l'Elx. Si es concreta aquesta sortida, l'Espanyol podria incorporar un lateral dret. L'equip va caure 2-1 a Noeta en un partit fluix dissabte. A segona divisió, Girona 5, Les Palmes 2, el Girona ha incorporat a Mateu Morell, Sabadell 1, Almeria 0 i Andorra 0, Eibar 1. Ha començat aquest cap de setmana la Lliga Femenina amb golejada del Barça 5-0 al Tenerife i derrotes de l'Espanyol a Eibar 1-0 i del Badalona a Bilbao 3-1. A la Vuelta ens hem quedat sense Pogacar, però està brillant Enric Mas. Avui, jornada de descans. Marc Márquez guanya el Gran Premi de MotoGP de l'Aragó i entra de ple en la lluita pel títol. Es situa ja a només 19 punts de Jorge Martín. A US Open, aquesta tarda debuta Alcaraz contra Safiulín. La selecció espanyola d'hoquei herba es penja la plata al Mundial després de perdre la final 1-0 contra Alemanya. I avui juga a partit la selecció espanyola de bàsquet a Grècia, partit de classificació pel Mundial de Qatar. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us sembla bé el fitxatge de Gabriel Jesús per 10 milions? Esteu votant que sí la gran majoria, el 83%, que no el 17%. I en clau espanyol, com veieu l'equip respecte a la temporada passada? El veieu millor, la majoria, el 53%, igual al 33%, pitjor, el 14%. Marc Peirés al control de so, Marina Herrero a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
0: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
10: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.

una ocasió pel Barça quan estava, recordarà Joan, al Manchester City, i des de l'entitat ens ho venen com una oportunitat de mercat pel preu, 10 milions d'euros, pràcticament regalat, i a l'espera de veure què passa amb Julián Álvarez, ja no en aquest mercat, sinó el proper, la propera finestra al gener o fins i tot l'estiu que ve, opten per aquest davanter centre, que és l'opció low cost, que no

0: si físicament aguantarà o no. En fi, ja ho veurem. I avui partit al Camp Nou, Condis, a partir de 9:45, Barça-Rayo, amb l'objectiu clar de sumar 3 punts més, de mantenir el pols al capdavant de la classificació amb el Real Madrid, i amb un 11 esperes molts canvis respecte a l'11 que li va guanyar l'Atlètic Club o poquets?
1: No espero massa canvis. Recordem que la convocatòria és de 23, que segueix de baixa Gavi, a més dels lesionats De Jong i Rooney, descartat Casado, que està ultimant doncs, la seva sortida del Barça, amb dos pretendents a aquesta hora que són els que apreten més, el Leverkusen de Carles Martínez, alemany, i el Besiktas turc. Veurem per on s'acaba decidint, perquè ell vol apurar fins les últimes hores de mercat per si sortís algun club més. Encara no és a la llista Dominik Livakovic, el porter croat que va anunciar el Barça la setmana passada, a l'espera del que el puguin inscriure en les properes hores. La idea ara és que es quedi com a segon porter, perquè el Barça té fair play, veurem si es confirma. I jo crec que l'11 està clar que Rafinha tornarà a ser el fals nou. És, de fet, el gran golejador del Barça en aquest inici de curs juntament amb Fermín, porten 3 gols cada un, i Lamine es mantindrà a l'11 titular. Avui pot marcar el seu gol número 50 amb el Barça, ja el vam veure molt actiu contra l'Atlètic Club, però Unai Simón va estar providencial, i jo crec que donarà continuïtat a aquest trident amb Gordon a la banda esquerra.
0: Sí, sí. I al darrere? I al darrere?
1: Al darrere, doncs, crec que sonaria així, Joan a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar, és a dir, la mateixa defensa que el dijous passat. Al mig del camp, crec que encara no serà titular Rodri, perquè ahir ens va explicar Flick que arrossega algunes molèsties, tot i que ja va entrenar al 100%, diria que no serà de la partida. Per tant, aposto per Bernal, Pedri, podria entrar Dani Olmo en lloc de Fermín, i a dalt Lamine, Rafinha i Gordon.
0: Sí, algun dia entrarà Cancelo també a lateral esquerra, però clar, sí. De moment el Xavi Espar ho està fent tan bé que seria injust treure'l també, no?
1: Totalment, jo per això el mantinc, perquè ha fet mèrits per continuar a l'11, i de fet l'altre dia quan entra Cancelo, ell el que fa és avançar la seva posició al mig del camp, per tant sembla un intocable per Hansi Flick, que ja saps que no es casa amb ningú. És cert que Cancelo ha sigut un dels fitxatges que ha signat fins al 2029, però Xavi Espar ha estat l'aposta del tècnic, i també el Barça té la intenció d'oferir-li la renovació. Per tant, li dono continuïtat al jove de la Masia.
0: Perfecte, aquesta és l'aposta de l'Helena Condis, la Lotto Flick, a veure què fa el tècnic alemany. Ens veiem d'aquí una estona a l'estadi. Condis, gràcies, una abraçada.
1: Perfecte, fins ara.
0: Adéu, bona tarda, 3:20. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia. Gabriel Jesús arribant a Barcelona per passar revisió mèdica, signar pel Barça i ser presentat. Diuen que el Barça pagarà 10 milions a l'Arsenal més 4 milions en variables i signarà amb 29 anys un contracte de 2 anys. El davanter brasiler acabava el seu contracte a l'Arsenal el 2027. És a dir, dins d'un any tindria la carta de llibertat i l'Arsenal no cobraria res. Ara l'equip anglès fa un ingrés a costa del Barça. La qüestió és veure amb el temps si el Barça ha fet una bona inversió. Gabriel Jesús va participar la temporada passada en 14 partits de la Premier, només va jugar 421 minuts i va marcar 3 gols, per culpa de l'última i greu lesió al lligament encreuat del genoll dret. És necessari portar Gabriel Jesús per ser suplent, segurament, o és millor potenciar Abdelkarim? I tant de bo surti bé l'operació, encara que a vegades el barat resulti car, com les sabatilles d'un mercat tan volant, molt millor de preu que unes sabatilles amb garantia a una botiga de tota la vida.
2: Manol Oliveros, Esports Cope.
0: No som prou rics per comprar barato, deia la meva àvia. Alguna de les preguntes que s'ha fet l'Oliveros les farem de seguida, ens les formularem de seguida al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón. Ara farem una pausa i quan tornem ens preocuparem per com arriba el Rayo a la cita.
2: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
4: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
5: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
4: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
5: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
8: Qué buena, tipo de...

0: els moviments del dia al Mercato amb el Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Què s'està movent per aquí?
1: Doncs Stefan Bajcetic arribarà avui a Vigo per ser nou jugador del Celta. El proper també podria ser Sebastián Cáceres. El València negocia la incorporació de Harvey Elliott al mitja punta del Liverpool. Gonzalo Petit tornarà a sortir cedit del Betis, aquest cop al Cádiz. L'Atlético de Madrid ha tancat la sessió de Jonathan David amb la Juventus. El Madrid ha fitxat a Sergio Martínez del Racing perquè jugui al Castilla. I el Rayo continua amb la cerca d'un porter. Ha contactat amb Keylor Navas.
0: Això a casa nostra i fora de les nostres fronteres.
1: Watkins ja ha estat presentat amb l'Al-Hilal, on també hauria d'arribar en les properes hores Martinelli. Barcola ja ha passat reconeixement mèdic amb el Liverpool. Juventus i Newcastle negocien la cessió del davanter Woltemade i Santi Jiménez deixa el Milan i ja viatja cap a Oporto.
0: Aquests són els moviments del dia en clau Mercato, un Mercato que recordo tanca demà dimarts a les 12 de la nit. Ara, el debat.

0: S'acaben les vacances per la majoria de nosaltres, toca tornar a la feina, als horaris, a la rutina, a les obligacions, i per a moltes persones, doncs, aquesta tornada a la normalitat es fa una mica costa amunt. Segurament et sonen símptomes com el cansament, la irritabilitat, l'insomni, l'apatia, just en el moment d'acabar les vacances. Us estarà passant a molts de vosaltres, segur. Però clar, estem davant de sentiments, de sensacions normals, després d'unes setmanes de desconnexió i fins que agafem el ritme, estem patint el síndrome postvacacional, o això es pot convertir en una altra cosa, en un problema. Doncs li preguntarem a l'Alícia Álvarez García, que és professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia de la UOC. Alícia, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: No sé si en el teu cas has fet ja les vacances o les has de fer encara.
1: Estic a mitges.
0: A mitges, bueno, llavors et queden una mica uns dies. Molt bé, doncs, què és això del síndrome postvacacional del que parlem, doncs, cada any, no?, per aquestes dates? És una etiqueta per descriure un procés normal o hi ha alguna cosa més?
1: Realment és una resposta normal tant del cos com del cervell degut al canvi de ritme que experimentem. Li diem síndrome, però potser no és la paraula més adequada perquè sona trastorn i realment no ho és simplement el nostre cos i el nostre cervell intentant s'adaptar a un canvi.
0: Mm-hmm. Quins són els símptomes més habituals? Parlava jo abans de cansament, d'apatia, d'insomni. Hi ha símptomes físics i també psicològics?
1: Sí, normalment podem observar certa sensació d'angoixa, augment d'irritabilitat, més cansament o fins i tot certa desmotivació temporal, no?, amb la feina, amb l'estil de vida, amb les coses que fem en el nostre quotidià.
0: I quan és el que hauria de durar, Alícia, aquest procés de readaptació? Si hem estat, per exemple, un mes seguit de vacances, no?, potser una setmana, 3-4 dies, seria el normal. Quan podem començar a pensar que hi ha un problema més seriós?
1: Realment, aquesta adaptació hauria de ser uns pocs dies. Mm-hmm. Si això ens va durant, potser hauríem de fer coses de forma activa per fer-hi front, o potser ens està parlant de que, bueno, que aquesta insatisfacció no és només la tornada de vacances, sinó que potser necessitem un canvi més profund en el nostre dia a dia.
0: Clar. I jo no sé si hi ha perfils que són més propensos a patir aquest síndrome postvacacional. Hi ha persones, per exemple, que ni ho noten, no?, que tornen a treballar després d'un mes i que ho fan sense problema, i altres que ho pateixen molt.
1: Sí, de fet, això va molt lligat a la flexibilitat cognitiva.

0: Clar. I es pot donar el cas també de que hi hagi persones fins i tot que es poden començar a notar ja malament, no?, abans de tornar físicament a la feina, a la rutina, quan queden uns dies o una setmana, doncs ja comencen a donar-li voltes al cap perquè s'acosta aquest moment de tornar, no?, i ho viuen amb angoixa. Podria ser el que algunes persones els hi passa el diumenge a la tarda, però traslladat a unes vacances?
1: No exactament, aquí estaríem parlant d'una altra cosa. És a dir, una cosa és que nosaltres tornem i hi hagi uns dies d'adaptació normals a un canvi de rutines, un canvi d'hàbits, d'horaris, de responsabilitats. Si anticipem el que vindrà i en base a aquesta anticipació ens genera un malestar, aquí estem parlant d'ansietat i seria una altra condició psicològica.
0: I què podem fer, Alícia, per evitar patir aquesta síndrome postvacacional? En dones unes pautes, a veure com ens podem preparar per gaudir d'una tornada saludable i sense angoixa.
1: Doncs mira, un dels errors més freqüents és com voler-se posar el dia de forma immediata, no? Tornar i estar ja al 100%. Realment ho hauríem de fer de forma progressiva, no? Prioritzar les tasques més imprescindibles i la resta anar-ho fent de mica en mica. També és interessant poder guardar moments no de vacances, però sí de benestar i de cura, sobretot els primers dies, per tenir com uns parèntesis dins d'aquesta tornada i que el cervell ho faci de forma més espaiada. I després, doncs, coses que també hauríem de tenir en compte en general, no? Regular les expectatives, recuperar els hàbits de forma habitual. Hi ha molta gent que quan comença el curs es posa unes fites, no? Doncs he de fer esport, he de menjar bé, he d'arribar sempre a l'hora, he de rendir al màxim. Bueno, això hauríem de ser més realistes, intentar-nos posar fites més a curt plaç i més assolibles.
0: Molt bé, doncs segurament això, la clau és no voler tornar de cop a la rutina el primer dia, donar-nos un temps prudencial al nostre cos i a la nostra ment en aquest procés d'adaptació, no?, que hem de fer aquests dies. I vaja, si el malestar s'allarga i s'intensifica, doncs segurament és que hi ha, com hem estat explicant, altres motius de fons i no és només que s'hagin acabat les vacances. Alícia Álvarez García, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Gràcies, bona tarda.
2: La linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
3: ¿Qué te pasa?
4: Que no me encierra la maleta.
3: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
4: Bueno, si saco unos bañadores...
3: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
5: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
3: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
0: Fa un moment parlàvem de la síndrome postvacacional, però molta gent comença vacances demà. Cada vegada és més habitual, doncs, trobar persones que trien el setembre o l'octubre per desconnectar. És el cas del 17% dels espanyols. Un d'ells és l'Alejandro Paulino, que ara té, doncs, aquella satisfacció de marxar quan tothom torna. Marxa a República Dominicana i ens ha reconegut que tria el setembre d'entrada pel preu.
8: Principalment per tema de preus. És molt més econòmic marxar de vacances passades un parell de setmanes després de la tornada a l'escola dels nens, no? I, ostres, es nota bastant a la butxaca a l'hora de fer certes activitats, a l'hora d'anar a certs hotels. Les destinacions, per així dir-ho, més tropicals, són més barates.
0: Doncs preus més barats, menys massificació, són alguns dels motius que estan modificant tendències. Ja no passa, com fa uns anys, que molts pobles i ciutats turístiques, quan acabava l'agost, es quedaven buides només amb els veïns habituals. I per això volem saber, doncs, com encara el mes de setembre, i l'octubre també, una població tan turística com és Sitges. Parlem amb el Dani Martínez, que és justament regidor de turisme de l'Ajuntament de Sitges. Què tal, Dani? Bona tarda.
9: Bona tarda, què tal?
0: Podem dir que a Sitges encara queda molta temporada, no? No sé com ha anat aquest juliol i agost i si hi ha alguna diferència amb el mes de setembre que estem a punt de començar a nivell

0: d'ocupació, de reserves, de moviment a la ciutat. No sé si es nota aquest canvi de mes o ja no tant.
1: Bé, realment, Sitges sempre és un poble molt turístic, això per descomptat, i realment el canvi es nota, però no és gran notori. Mm-hmm. Al final, un canvi de juliol a agost al setembre, i més a dia d'avui, que les temperatures sempre són estables, mm-hmm. que el temps ja no canvia tant com seria anys enrere, doncs realment no notem molt el moviment de turisme en aquesta temporada. Més endavant, de l'octubre, un cop passat el Festival de Cinema Internacional, sí que notem la baixada, però el que és setembre és bastant estable comparat amb juliol o amb agost.
0: Mm-hmm. Jo no sé, Dani, si el perfil de visitant que ve a partir d'ara, el setembre o l'octubre, és una mica diferent, no? Potser ja no tan familiar, hi ha més parelles o un públic de més edat, turisme internacional, canvia aquest perfil?
1: Realment tenim un perfil de turista molt equilibrat. Eh? Tenim bastant equilibri entre el turista que serà internacional i el nacional d'aquí de la regió. No canvia gaire el setembre. Pensem que al setembre tenim grans esdeveniments, sobretot una de les centrals és la Setmana dels Verds, així que això porta molt de turista internacional, però alhora el tindre aquest turisme nacional doncs, també ajuda a que hi hagi una certa... aquí un cert equilibri entre aquests dos sectors, així que no varia gaire realment l'estil de turisme entre uns mesos i a l'actual.
0: Mm. I és evident, Dani, que el fet d'allargar la temporada, mantenir oberts a hotels, restaurants, comerços, més enllà del mes d'agost, això té un impacte econòmic. Jo no sé si en el cas de Sitges això ho teniu quantificat, i si el turista del setembre, per exemple, gasta el mateix que el turista del juliol i agost, gasta més, gasta menys?
1: Sí, realment, com et comentava abans, la diferència entre aquest perfil, diguem, més internacional, no? Turisme internacional i turisme nacional, també fa que variï aquest equilibri a l'hora dels preus o del que pot gastar un turista aquí a Sitges. A nivell econòmic, evidentment, el turisme internacional és molt més potent, és a dir, deixa molt més diners al poble, i al setembre, al reduir-se una miqueta, notem aquesta reducció, però sí que és cert que els preus com a tal no varien i estem sempre fent la mateixa oferta econòmica.
0: I en el vostre cas, el turista que arriba a Sitges ara al setembre busca la mateixa experiència o busca un altre tipus de cosa? Potser més tranquil·litat?
1: Bé,
0: una oferta
1: potser...
0: més cultural?
1: Sí, potser trobem un aspecte més de tranquil·litat, com comentes, més cultural, més familiar, potser, però sí que sé que, clar, aquí Sitges, en aquesta petita zona que nosaltres sempre diem que tenim aquest nostre estil de microclima, com es mantenen les temperatures, seguim veient el turisme de platja, el turisme de muntanya, és a dir, no veiem una diferència de deixar de perdre aquests àmbits que estan tant al juliol com a l'agost.
0: Molt bé, doncs el que està clar a aquestes alçades és que les vacances ja no s'acaben el 31 d'agost, que hi ha molta gent cada vegada més que les comença ara, demà mateix, i que es pot fer turisme, no?, amb menys aglomeracions, amb bon temps encara i amb la mateixa oferta com la que podem trobar doncs, en una població tan maca i tan visitada com és Sitges. Dani Martínez, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Sitges, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bona tarda. Te voy a contar un notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
2: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
3: Somos Hijolusa te ofrece los deportes y sus patatas y boniatos frescos como mejor fichaje para tu cocina.
0: Víctor Navarro, ¿qué tal? Bona tarda.
4: Bona tarda,
0: Yolanda. Pràcticament, minut i resultat, vinga.
4: A dos quarts de 10 de la nit, a tiempo de juego, Barça-Rayo al Camp Nou, amb el nou fitxatge de Gabriel Jesús a la grada. Encara no ha anunciat Espanyol, està pendent si surt Rubén Sánchez i el Girona ha fet oficial l'arribada de lateral Mateu Morell.
0: Molt bé, gràcies, Víctor. Això gràcies. És minut i resultat, eh? Més esports ara mateix a tiempo de juego i nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Molt bona tarda.

0: agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
1: 93.5 FM.